alliberament i defensa. Amics, accepteu-me aquest final absolut victoriós de la meva contesa per contrapuntar la covardia dels nostres líders, massificadors del poble.

0: han perdut un esclau. Ella és una mica més lliure, perquè jo sóc amb vosaltres, amics.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: A Cases de Pena, 95.
2: En la primera línia han sembrat llavors de xiquets autistes que no tenen violins esfilagarsats i notes fúnebres que s'enrosquen a les rames de la massa tarda aquella en la qual el sol s'amagava darrere dels arbres intentant sostenir la teua mirada de cortar por la línia de puntos. En el primer espai està la blanca més blanca del pentagrama. Eixa de ponga su foto aquí i ande hacia atrás con la cabeza torcida hasta detenerse en el escaparate. En la segona línia, Jesucrist és d'esclava de la creu i ens mira amb cara de aquí no ha passado nada perquè ja no té superpoders. En el segon espai, broten els fetus tubercle que serveixen de tro a les pilotetes de golf dels bigotis arrelats al mononcle. En la tercera línia, les noves fornades de joves embogits veient nus baix el planeta roig, al desert verd de la Venus blava decapitada, baix les dringants brolladures de pus còsmic del firmament. En el tercer espai, dones precioses amb vestits preciosos es peguen cabotaes contra els troncs posant cara de m'estic perdent alguna cosa. En la quarta línia hi ha trampes permanents per a ments que són corxers que et converteixen en vides alienes i tombes que són gramoles de vinils que funcionen amb cent de les antigues pessetes i arbres que són cames que acaben en tacó d'agulla per a llams. En el quart espai hi ha rodamons de la vella escola que al vi miren passar entre els dits la processó d'allò políticament erecte mentre intercanvien un lleu somriure de complicitat amb la mort.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arels, a Font Romeu, 93.1.
1: Ràdio Arels, a Perpinyà, Porta d'Espanya.

0: que està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.
1: Hi ha com unes coordenades

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tot l'estiu.
0: Escolta Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Enveig, 93.1.
1: Al Centre Vila de Perpinyà, escolteu Radio Arrels.
2: El 95.

següent gin tònic sempre és la millor de les dreceres. Està fins als collons de mi. Està fins

Attends.

Sofia, demana ajuda.

0: Radio Arrels, a la Llagona, 93.1.
1: Els mestres educats són aquells que riuen quan tot parlant t'escapa un mot de català. Els mestres educats són aquells que diuen que cal parlar francès i sobretot callar. Els mestres educats són aquells que creuen que ja ho saben tot, fan com el capellà. Els mestres educats són aquells que treuen gats vius de gates mortes i parlen per parlar. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que arriben cada matí a l'hora i se cal assentar. Els mestres educats són aquells que tiben el gesto natural tant com se pot tibar. Els mestres educats són aquells que ensenyen que aquell món és bonic, que ho cal tot conservar. Els mestres educats són aquells que crenyen que n'hi hagi pas cap que els vulgui escutar. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que miren com el dia de guira, el dia de demà. Els mestres educats són aquells que somien amb el cap enfonsat un llibre dins la mà. Els mestres educats són aquells que saben lo que s'ha de saber per se poder mudar. Els mestres educats són aquells que somiaven quan eren petitets de ser capità. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que creuen que la història que conten és el que se va passar. Els mestres educats són aquells que dubten fora quan l'inspector els hi diu de dubtar. Els mestres educats són aquells que canten cançons com els soldats cançons que fan plorar. Els mestres educats

Els mestres educats són aquells que salten d'un rei a l'altre rei com per nos ennaigar. Els mestres educats són aquells que exalten tot aquells herois que la sang van vessar. Els mestres educats són aquells que mantenen dins la rivalitat l'esperit de desnonçar. Els mestres educats són aquells que tenen una classe al davant sempre a punt de llepar. Els mestres educats, els mestres educats. Els mestres educats són aquells que esperen que facis una falta per poder rembolar. Els mestres educats són aquells que quan eren petits i eixorits se van esgarriar. Els mestres educats són aquells que festegen una classe burgesa que els vol integrar. Els mestres educats són

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

rellotge d'emocions que no s'esborren, martell de llum, fals de treball, punxa de temps. El primer de maig, ma mare i jo cantàvem.

de emocions que no s'esborren. Martell de llum, fals de treball, punxa de temps. Branca i llavor d'un temple antic,

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: 100% en català.

vas festejant l'ombratge dels homes que parlen sovint sense cap ciència de ta presència. Jo sé que mai veuré passat l'hivern a florir deues a branques al

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Lena, tinc 8 anys i m'agrada l'estiu perquè podem es banyar a la piscina.

0: Bon estiu a Ràdio Arrel.
1: Ràdio Arrels.

una cançó feta a mida pels rics, com un abric de ministre o banquer. Una cançó feta a mida

d'usar o llançar, o molt transcendental. Llarga no, de mesura sindical.

els mals. Grisa com boira o lluent com l'esclat, que quan comença creus que s'ha acabat.

si no em surt, et reembolso i em paus. Però les drogues, dones, cartes, daus, se'ls han menjat i no te'ls puc tu.

sembla ser que fabricava cançons. Unes suaus, però d'altres com canons. D'ús a llençar o molt transcendentals. Llargues notes

brises com boira o lluents com l'esclat, verdes com herba o d'or com el blat.

0: Kilossa. Una hora 100% en català.
1: Ràdio Arrels.

No estic de tornada enlloc. No esperis de mi ni un consell.

no estic de tornada enlloc. I no és que hagi perdut el tren, és que estic jugant com un nen. I m'agrada el joc, és que estic

gran poble maia, ens girem demanant el perdó per gosar fer una cançó sobre la teva predicció. Però ens has forçat la mà, tot designant bugarac, a la porta dels catalans, tu, el gran poble del Yucatán.

del Puig. I els altres els passa gana, com que pels pendents del Roc no hi quedava més lloc, abandonat i resignat.

gran poble maia, l'humanitat t'agrairà. De la destrossa amb sa bondat que ets actual ens has salvat. Car malgrat tots els pronòstics, la terra quedà intacta. L'única cosa que va petar va ser el gloriós pic de Bugarach. Anirem tots a Bugarach, crac, crac. Hi haurà un gros sotrac, crac, crac.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 9.
0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: El TC

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
3: Al matí, en Paul va presentar-se al bar d'en Raül. Havia pres la decisió de fer algunes verificacions en relació als deliris d'en Julius Warshawski. Per sort, un dels seus antics companys del col·legi era especialista en qüestions ambientals en un diari. S'havien tornat a trobar per casualitat en la inauguració d'una exposició de fotoreportatge a Perpinyà, el setembre passat. I van anar al restaurant Sud, situat al costat de la plaça del Puig, en el barri gitano, per celebrar dignament aquell retrobament bevent més que de costum. L'Estefan Zeller va donar-li en aquella ocasió la seva targeta. En Paul es va procurar de monedes a la barra i es va dirigir cap al telèfon situat al fons del bar.
4: Podria parlar amb en Stefan Zeller?
5: Sí, sóc jo.
4: Hola, Stefan. Sóc en Paul Feder. Espero no destorbar-te.
5: Paul! Hola, camarada. Esclar que no. Tu no em molestes mai.
4: Mira, escolta, potser la nostra conversa s'allargarà un pèl. He de fer-te unes preguntes. En el diari encara t'encarregues dels temes ambientals?
5: Yes, man. I ara? T'has tornat ecologista o què?
4: Ah, i ara? Has sentit parlar d'una xarxa que es diu Nuclear Watch?
5: Sí, continua.
4: I què en penses? És creïble?
5: Calma't, Paul. Em telefones per demanar-me informació sobre Nuclear Watch. Ei, que no és tan simple, amic meu. Cal que m'expliquis una mica més per què t'interesses per Nuclear Watch.
4: Que has sentit parlar dels sentinelles?
5: Et telefono en 10 minuts. Dóna'm el teu telèfon.
3: En Paul va donar-li el número de la cabina. El to de l'Estefan havia canviat de sobte. El va notar més tens. I si malgrat tot el vell tenia raó, el telèfon va sonar exactament 10 minuts més tard.
5: Paul? Sí, sóc en Stefana. Escolta bé el que et diré. Poca gent coneix l'existència d'aquestes sentinelles i jo mai no he conegut ningú que en conegui un. Vés amb compte, tot plegat sembla una afer massa arriscada pels temps que corren.
4: Podria ser que la noia que va morir fa un parell de dies al Cap Biarra en fos una. Has sentit parlar d'aquesta història?
5: Sí, esclar, vaig veure un teletip d'agència i com el cas va passar al país, com saps que era una sentinella, d'on es tret aquesta informació?
4: Per què carall és un tema tan delicat?
5: Per descomptat, ni llegeixes la premsa ni escoltes la ràdio, oi que no? Dins el món de l'atom existeix un projecte anomenat ITER. L'objectiu és el domini de la fusió nuclear per produir electricitat, substituint la tecnologia actual de fissió de nuclis d'urani o de plutoni. ITER serà un reactor experimental destinat a demostrar la viabilitat científica i tècnica de l'energia de fusió. És una energia fantàstica, com la que trobem en el Sol. La primera matèria necessària per a la fusió pot ser extreta de l'hidrogen contingut en l'aigua del mar, per tant inesgotable i gratuït, i a més no produeix gaires residus. Però hi ha un petit detall per determinar. Per a que funcioni, cal portar la barreja d'isòtops d'hidrogen a una temperatura de 200 milions de graus per tal que la reacció de la fusió es mantingui i pugui ser controlada. A aquesta temperatura, cap recipient ho resisteix. Cal utilitzar fluxos magnètics molt complexos i potents.
4: Fins aquí, més o menys, et segueixo, tot i que tècnicament em supera. I no ho acabo d'entendre. On és el problema?
5: De fet, hi ha tres problemes connectats entre si. El primer lloc, ITER representa un repte financer brutal. Es tracta d'una inversió de 10 miliards d'euros finançada per una dotzena de països participants en aquest projecte. Sabeu, doncs, que es tracta d'un projecte faraònic d'escala mundial. En segon lloc, el novembre del 2006, a França va obtenir la llicència de construcció del reactor experimental a Cadagassa, a la vall del Roine. França és el primer país nuclear del món amb 58 reactors per a una població població d'uns 63 milions d'habitants. En comparació a Alemanya, un país amb molts punts semblants al nostre, tot i que amb notables diferències en aquest tema, ja que cal dir que en té 19 per a uns 85 milions d'habitants i ha previst desmantellar la major part d'aquests. En tercer lloc, i acabo ja, la fusió interessa als militars. En principi, el seu dogma és utilitzat en el compressor d'hidrogen, però en el futur, el domini de la fusió, el confinament inercial, permetrà miniaturitzar el tamany de les bombes atòmiques, tot un repte per a la tecnologia de l'armament. Entendràs per què els països de Nuclear Watch, d'una banda, són considerats com un perill pels estats nuclears i, de l'altra, són titllats de persona non grata a França, perquè qualsevol cosa que porti a la societat civil a reconsiderar el seu suport massiu a l'energia nuclear es veu com un atemptat contra els interessos vitals de la nació. Aleshores, ara, a més del projecte ITER, tu dius...
4: D'acord, però arriben tan lluny com per assassinar una científica?
5: No siguis tan ingenu. De l'operació clandestina realitzada a Nova Zelanda pels nedadors francesos per enfonsar el Rainbow Warrior, passant per l'assassinat de George Bessa per l'acció directa, la història nuclear francesa està plena de cadàvers. Si la teva sentinella va descobrir alguna cosa important, és possible que l'hagin neutralitzat.
4: George Bess? Aquest era el cap de Renault, oi? No hi veig cap relació amb tot això.
5: Escolta, Pol, abans de ser el cap de Renault, George Bess també va ser el primer dirigent del consorci Eurodif, la indústria d'enriquiment d'urani creada per França a Pierrolatte, inaugurada l'any 1979. Aquest consorci ho ha passat magre per poder reemborsar un deute de més d'un bilió de dòlars a l'Iran. A finals del 1986, una vegada més, l'estat francès va haver de tornar una engruna de 330 milions i finalment va rebutjar lliurar l'urani promès sota contracte als iranians. George Bessam va ser assassinat. Resulta estrany. Després, per a rematar-ho, la fàbrica de Pierrolatte va ser batejada George Bessa. De fet, Acció Directa va crear una comissió formada per amics d'amics, una mena d'advertiment. A França, res no és senzill en relació al tema nuclear.
4: Ja ho veig. Escolta'm, una cosa més. No has pas sentit parlar d'algun problema que hagi passat aquests darrers dies a la Vall del Roine?
5: Doncs no. No obstant això, es parla força de la contaminació dels PCB, el que és bastant sorprenent, però res que tingui relació amb el tema nuclear. De totes maneres, tu ets lluny del Roine, no creus?
4: Sí i no, t'ho explicaré. Els afluents del Roine passen molt a prop d'aquí. El principi de Coriolis explica aquest fenomen. A l'hemisferi nord, tots els grans moviments són desviats cap a la dreta a causa de la rotació de la Terra. Llavors, quan el Roine desemboca al mar Mediterrani, es bifurca cap a la dreta i arriba així fins a les nostres terres. Si la noia morta era una sentinella, estava molt ben situada per vigilar les activitats nuclears de la Vall del Roine.
5: Vigila, Pol. Quan m'has parlat dels sentinelles, he penjat i he anat a una cabina pública bastant allunyada de la redacció del diari per telefonar-te. Siguis prudent. Fes com jo. Avui dia és molt fàcil punxar una conversa telefònica. Aprofundiré una mica en l'actualitat del Roine. Torna'm a telefonar d'aquí dos dies.
4: Perfecte. Per part meva, remouré una mica les coses per veure què més en puc treure. Un dels meus amics ha mort per culpa d'aquest merder.
5: Escolta'm bé, Pol. Si tot això finalment té caps i peus, voldré l'exclusiva, m'entens?
4: Sí, home, sí. No hi haurà cap problema. Tot i que, de moment, tot plegat són hipòtesis.
5: Cuida't, companya, sigues molt prudent i, sobretot, no t'oblidis de l'exclusiva.

0: En Paul va sortir de la cabina totalment perplex. Pel que semblava, el vell no havia explicat ximpleries, però d'aquí a trobar un lligam entre la mort de la científica i la d'en Loïc... va demanar un cafè. En Jauet no hi era. Li hagués agradat parlar de tot una mica amb ell. Va agafar el diari i va seure en un racó. A la quarta pàgina, una notícia relacionada amb l'afer el va impressionar. Capítol accidentat en la fe dels morts de Portvendres. L'article era curt. Avui es fan les autòpsies dels cossos de la Laura Blanchet i d'en Loïc Lebosac, assassinats tots dos a Portvendres aquests darrers dies. El comissari Fernan Costas, encarregat del cas, ha rebutjat respondre a les preguntes dels periodistes que l'esperaven a la sortida de la comissaria central. El seu adjunt ha colpejat un càmera de la televisió francesa. Recordem que fonts ben informades han afirmat que l'afer dels dos morts de Portvendres podria ser un ajust de comptes lligat a un cas de tràfic de cocaïna entre França i Amèrica del Sud. S'hauria trobat droga al domicili de la Laura Blanchet i a l'apartament d'en Loïc Lebosac han decomissat uns contenidors sospitosos. Aquests s'estan analitzant. D'una banda, la pista de la cocaïna sembla confirmar-se, però de l'altra, un dels col·legues de la Laura Blanchet, en François Dolza, es va posar en contacte ahir amb la nostra redacció per protestar en contra de l'acusació de tràfic de drogues de la qual considera que ella és víctima. Segons aquest testimoni, aquesta acusació és incomprensible per a totes aquelles persones que la coneixien. També va recordar que la Laura Blanchet participava activament en el comitè antidroga de la Universitat de Perpinyà. En Paul va tancar el diari i va deixar-lo sobre la taula. De cap de les maneres podien passar-se la història de les drogues. En Loïc Lebosac tenia un cosí a qui va estimar com un germà. Ara, farà un parell d'anys, va morir de sida. Es va contagiar per una xeringa infectada. Va ser una lenta agonia de 12 anys. En Loïc va ocupar-se d'ell fins al final, fent allò que calia fer en tot moment. Hi van haver algunes millores, però malauradament va patir una sèrie de crisis terribles amb molta més freqüència. Aleshores, va concebre un odi malaltís a tot el que tingués a veure amb el món de les drogues. Semblava igual per a la Laura Blanchet. Tot feia pensar en una possible manipulació. La versió del vell potser era la bona i la conversa amb l'Estefan també anava en aquest sentit. Per un moment se li va acudir telefonar al comissari Costas. Després de tot, ell tenia més mitjans per enxampar els fills de puta que havien assassinat en Loïc. Però posar-se en contacte amb la policia no li feia molta gràcia. Potser caldria anar a la boia cardinal de la reserva i fer una nova sustracció per enviar-la en Julius Warshawski a Harrisburg. La porta del bar va obrir-se. L'home que va entrar cercava en Paul. No l'havien enganyat. Estava allà, assegut al fons. En Jaume Ferrer va dirigir-se cap a ell. Va agafar una cadira i va seure davant d'ell.
1: Bon dia, Paul. Vols un altre cafè?
0: En Paul va mirar-se al vell Jaume. Se coneixien del port, però mai de la vida aquest s'hauria assegut a la seva taula d'aquesta manera. Què volia?
2: Com vas, Jaume? Mira, un tallat, si et plau.
0: Després d'haver-li fet un senyal al cambrer, va concentrar-se de nou en en Paul.
1: Has pensat fer quelcom per la mort d'en Loïc?
2: Quelcom? Què vols dir amb això? Explica't.
1: En Loïc no té res a veure amb el món de les drogues. Aquí tothom ho sap, això. Hi ha un altre motiu i aquests imbècils de policies no faran res, com sempre.
0: Va escopir a terra, tot i les protestes del cambrer que portava els cafès. En Jaume va esclatar a riure.
1: És jove encara. Quan tingui la meva edat també escopirà.
2: Els temps canvien, Jaume. I d'en Loïc, mira, no sé què dir-te. De debò que no en sé res.
0: Havia decidit ser prudent.
1: No, mira, et conec més del que et creus. Tinc amics que m'han parlat de tu. Amics, catalans i bascos. Tu no et quedaràs amb els braços creuats, sense fer res. He trobat una cosa que potser t'ajudarà. Si és que decideixes a fer alguna cosa, és clar. De totes maneres, no els hi donaré als policies. Aquells desgraciats, com sempre, no en farien res.
2: Com sempre, dius?
1: Així és, com sempre.
0: i va tornar a escopir. En Pol va inclinar-se cap endavant, encuriosit pel que en Ferrer havia descobert. Aquest va mirar al seu voltant amb prudència i va treure de la seva butxaca una cadeneta d'or.
1: Estava damunt del penya-segat d'on la van tirar. Jo mateix vaig trobar el cos i vaig encarregar-me de telefonar als malparits de la policia. Té, agafa-la, devia ser d'ella. Mai ningú no hi va per allà. I si hi era des de fa temps, jo l'hauria trobat anant a pescar. Veus? Està feta malbé. Algú va llançar la noia des de dalt. Ella es va resistir i la cadeneta es va trencar.
0: En Pol va agafar la cadeneta. Sens dubte, es tractava d'una joia molt ben treballada. La tanca estava intacta. La cadena semblava sòlida. Una anella estava deslligada i oberta. Al girar-la, va veure una inscripció gravada que era força original. Midó i Duma.
2: Que saps què vol dir, això?
1: No, i ara, però tu ho sabràs. I quan ho sàpigues, faràs el que calgui perquè en Luic deixi de ser tractat com un traficant de drogues.
0: En Pol va mirar la inscripció. No li sonava de res aquell idioma. En aquell instant, en Jauet va arribar llançant el seu crit de guerra quotidià.
3: Hola, bogatxos.
0: Anava carregat de provisions per al bar. Va dirigir-se al fons, on estava situat el magatzem. Va deixar les compres i va tornar a sortir perquè no havia deixat el cotxe ben aparcat. Va empènyer en Pol just quan passava pel seu costat i la cadeneta va caure a terra. En Pol va inclinar-se, però en Jauet va ser més ràpid.
3: Disculpa'm, germà.
0: Instintivament va girar la cadeneta per veure si hi havia res escrit. Es va quedar glaçat.
3: Mido i Duma, i això d'on ho has tret?
2: Que tu saps què vol dir, això?
3: T'estimo, vol dir t'estimo, és en Fulbe o en Pearl, si ho prefereixes.
2: Que però em pots explicar què és això del Pearl?
3: És la llengua que parla la meva ètnia. Els Pearl viuen a l'Àfrica de l'Oest, s'estenen per diferents països, saps? Jo, per exemple, sóc de Malí. Bé, els Pearl són com els catalans, ho entens, oi que sí? Sobretot en Jaume. Ho vaig veure l'altre dia a la televisió. Els catalans són un poble sense estat, igual que els Pearl, encara que els Pearl són 16 milions, i els catalans...
2: 11 milions! Els catalans som 11 milions!
3: Bé, d'acord, cal saber que els Pearl són molt bons amb les joies, i aquesta et puc dir que és una de les més bones. És la típica que un home pot regalar-li a la seva promesa. Em pots explicar ara d'on l'has tret?
0: En Pol va haver d'inventar-se una història sobre un amic seu que volia autentificar aquesta joia. Va pensar en el vell americà. Un dossier lliurat a algú a qui tingués confiança. La persona en qui es pot arribar a tenir més confiança és la persona que estimes. Calia seguir la pista d'en Jauet encara que resultés descabellada. No hi havia cap comunitat Pearl pels voltants i ell tampoc no en coneixia cap. En Jaume va marxar somrient, li brillaven els ulls. Estava segur que en Pol actuaria.

0: El comissari Costas no podia calmar-se. A l'arribar de bon matí, en Ménard li havia mostrat el diari.
1: Llegeixi, pàgina 4. Tenim un talp en el nostre equip. Algú ha filtrat informació a la premsa.
0: Ja només el comentari sobre la brutalitat d'en Ménard, ben coneguda pels periodistes, l'irritava. De fet, aquest cop, ell no havia tingut res a veure, malgrat tot la crònica havia pujat de to perquè no havia volgut respondre a cap de les preguntes formulades pels periodistes i ara li feien pagar. No obstant això, com sabien els periodistes allò de la cocaïna descoberta a l'apartament de la Loga Blanchet? I allò altre dels contenidors que s'estaven analitzant? Moltes persones estaven interessades en aquest afer. Estava sota la pressió del seu cap de Montpellier. Ell mateix passava comptes amb la direcció regularment sense oblidar-se del procurador que exigia estar informat diàriament. Una investigació explosiva. Necessitava una mica d'aire fresc per avançar al seu ritme. Va decidir convocar en Ménard.
2: Ménard, l'espero al meu despatx. Avisi en Brand, en Bernet i en Callar. Hem de parlar.
1: Ok, d'acord. Estan a la cafeteria, tret d'en Callar, que és a por vendre's, vigilant en Feder.
0: Quan van arribar, en Fernan Costas va aixecar-se per tancar la porta del seu despatx.
2: Bé, m'imagino que tots heu llegit l'Independent d'avui. Com collons els periodistes han sabut l'ús de la cocaïna a l'apartament de la Laura Blanchet? I la cosa dels contenidors?
0: Es va imposar un silenci incòmode.
2: Si algú de vosaltres ha parlat que ho digui ara, m'estimo més saber-ho.
0: Cadascú d'ells va negar tenir res a veure. En Fernan els coneixia bé. Si un d'ells hagués mentit, ell se n'hauria adonat. Encara que també notava que tot aquest merder i lo de les filtracions els irritava tant com a ell.
2: Bé, doncs, això ve de fora. Llavors, a partir d'ara, vull un silenci sepulcral sobre tot el que envolti la investigació. Si us plau, que res no surti fins que no tinguem els resultats definitius. Tot plegat fa molta pudor. Hem d'anar molt amb compte. Mentrestant, anem per parts. Comencem per tu, Bran. On estem amb la companyia de telèfons?
3: Tal i com vostè havia pensat, la senyoreta Laura Blanchet estava parlant per telèfon en el mateix moment de la seva mort. De fet, va ser una conversa llarga que va començar a les 10 i 17 per acabar-se a les 10 i 58. És a dir, 40 minuts.
2: Ménard, què ha dit el forense en relació a l'hora de la mort?
1: Com que el cos ha passat un cert temps a l'aigua, ha sigut una mica menys precís que de costum. Però calcula que entre les 8 del vespre i la 1 de la matinada. Confirma, això sí, que ja era mort abans de caure a l'aigua. Per cert, la mort és deguda a dues bales de gran calibre incrustades al seu cap. No s'han trobat ni els casquets ni tampoc les bales.
2: Doncs això lliga. Continuï. Té la llista de les trucades?
1: Sí, ella trucava a un mòbil. La mala notícia és que aquest mateix mòbil estava al seu nom. Un telèfon de targeta que havia comprat feia uns 6 mesos. Telefonava cada dia aquest número, de vegades més d'una vegada. Cal dir també que des d'aquest telèfon mai no es va fer cap trucada.
2: S'ha localitzat? S'ha aconseguit localitzar on es troba?
1: No exactament, ja que es desplaça de Perpinyà a Port-la-Novella constantment.
2: Bé, si més no tenim això. Ha verificat els números als quals va trucar i els que va rebre la senyoreta Blanchet aquests 3 dies? Res d'estrany?
1: No. Bé, ben mirat, sí. Just abans de telefonar al famós mòbil va fer una trucada, una altra trucada. És el telèfon del seu company de feina, un tal Dolzà, però ell no va despenjar.
2: El Dolzà del diari? El mateix que afirma que ella no pot estar embolicada en un cas de tràfic de drogues?
1: Sí, el mateix François Dolzà.
2: Bernet, és vostè qui ha interrogat els companys de feina de la morta?
4: Res de particular. Una noia sense problemes. Pel que fa a la seva vinculació amb el tràfic de drogues, tothom pensa que és quelcom d'incomprensible. Ningú no va notar res d'estrany. A més, aquesta noia participava en aquesta associació antidrogues de la universitat. Cap relació sentimental coneguda. Era una gran apassionada per la seva feina. Estava capficada en un treball de recerca en biologia marina. Els seus pares viuen a Normandia.
2: A veure, ens cal aprofundir més. Ha de tenir amics, altres hobbies, continuïn investigant, però primer m'heu de reconstituir l'agenda del dia de la seva mort. I vostè, Menard, el nostre capità de la goleta de Portvendres.
1: L'altra nit en Callar el va seguir des de que va sortir d'aquí. De seguida va trobar-se amb una dona que l'estava esperant, després van estar parlant en un bar i finalment van esfumar-se. Aquí els va perdre. Però unes hores més tard, la mateixa dona va acompanyar-lo en cotxe fins al seu vaixell. El cotxe és de lloguer, el va llogar a Barcelona. En sabrem més detalls avui.
2: Podríem dir que això comença a escalfar-se. Caldrà filar molt prim. Seguiu-lo sense que ho noti. Ell és el nostre Joker. Bran, examinim les trucades de la morta, les emeses i les rebudes. He de conèixer tots els contactes que va tenir la darrera setmana. Identifiqueu-los i investigueu-los. Qui s'encarrega de la investigació de l'entorn del pescador?
1: L'Alberto torna demà.
2: Doncs que se centri en el pescador. Passeu-li el dossier. Ens veurem demà al vespre. Mentrestant, manteniu-me al corrent de tot. Ho heu entès?

0: Sortint del bar d'en Raül, en Pol va tornar al seu vaixell. Havia telefonat al laboratori d'oceanologia de la universitat i havia parlat amb en François Dolzà. En Pol s'havia presentat. Li va deixar ben clar que ell tampoc no creia en lo del cas de tràfic de drogues. Volia comparar els diferents punts de vista. Amb moltes reticències, en François Dolzà va acabar acceptant de quedar cap a les 7. En el moll, a prop de la seva goleta, va veure que algú estava a bord, assegut sobre la baixada de la capota. Va apressar el pas molt emprenyat. Un altre cop es tractava de la bòfia. Quan va pujar a bord, la Iala es va girar esbossant un somriure afligit.
1: Bon dia, senyor Feder.
2: Iala? Però què caram feu aquí? Creia que...
0: Ella va aixecar els seus braços en senyal d'assossegament.
1: Sí, ho sé. En condicions normals hauria d'haver matxat amb el meu pare. Però vaig reflexionar i tots dos van parlar detingudament. Li ho explicaré.
2: Vingui, vingui, entrem i serà més càlid. Té gana? Farem una rosseta a la manera d'en Paul Ferrer.
1: No tinc gana, però... Escolti, porto la meva bossa. De fet, he vingut en tren i pensava... En fi, jo pensava que potser em podria allotjar aquí, al seu vaixell. Seria possible?
0: Va mirar-se-la amb una profunda incomprensió, encara que al mateix temps es mirava l'escena com un autèntic espectacle. Definitivament no en tenia gens ni mica les dones. Ahir mateix va estar a punt d'arrencar-li els ulls simplement per haver-li proposat de pujar al vaixell per prendre una copa. I resulta que ara volia instal·lar-se amb les seves pertinences. En Pol havia de fer una cara divertida, ja que la Iala no va poder aguantar-se i va esclatar de riure.
1: Sí, pot semblar estrany, ho sé. M'ha de disculpar per l'escena d'ahir a la nit. No podia aguantar més. Aleshores, està d'acord?
2: Agafarà la cabina de tribord del davant. Som-hi, baixem. Tinc una gana i aquí fora fa un fred.
0: Va mostrar-li la seva cabina, petita però prou confortable, amb el seu bany privat, i just després ja estava a la cuina preparant l'esmorzar. Va treure de la nevera 4 gambes ben fresques i uns quants musclos que tenia de la vigília. Va agafar un bon tros de salsitxa que va tallar en petits bocins i a continuació va agafar una bonica ceba de figueres per tallar-la a daus abans de desfer-la. En una cassola de terrissa va abocar-hi un generós raig d'oli d'oliva del país i va sofregir a foc lent la ceba, les gambes i la salsitxa. Quan les cebes van començar a enrossir-se, va posar tot el sofregit en un plat a part. La Iala havia tornat. Se'l mirava amb uns ulls ben oberts. Li recordava molt en Jeremy. De sobte, va tenir gana. Justament quan ella volia exposar-li les raons per les quals estava allà, ell la va interrompre.
2: Aturis, ja en parlarem més tard. Primer cuinem i després menjarem.
0: Es va encarregar de parar dos coberts a la taula de la cambra d'oficials. Va tallar una mica de pa i va obrir l'ampolla de vi negre que ell mateix li va donar, un priorat. Ella va tornar a observar allò que ell cuinava. Estava fascinada. Dins la cassola de terrissa on havia quedat una capa d'oli d'oliva i el sofregit de cebes, salsitxes i gambes, en Pol va ficar-hi dos gots d'arròs i 4 d'aigua. Va tornar a posar el foc lent, ho va amanir amb una miqueta de pebre d'espaleta i a continuació va abocar una dotzena de musclos i va afegir 4 bones rodanxes de botifarra negra. Va deixar-ho coure i de tant en tant ho anava removent. Va tastar el vi amb bon humor. En Pol notava que ella s'havia deixat anar.
1: Tu, vostè, caram, mai no sé si he de dir tu o vostè.
2: Preparar i menjar una paella bevent un priorat del 2001 ja crea el caliu necessari perquè em puguis tractar de tu, no ho creus?
0: Ella va ruboritzar-se posant-se lleugerament vermella.
1: Ok. Si el costum francès és així, està bé. Eres cuiner abans?
0: Van estar parlant de tot, i de res. De mica en mica ella es va anar alliberant. Va parlar de la seva vida a Seattle, de casa seva a sobre del Puget Sound, vora el mar, on feia molt de temps que ningú no cuinava, del seu treball a la FEMA, l'Agència Americana de Seguretat Civil, on ella era especialista en contaminacions marines, de les seves missions amb la Coast Guard, amb seu a Port Angeles, a l'estret de Juan de Fuca. Estava fascinat pel gran torrent de paraules que deixava fluir aquella dona tan bonica i que alhora semblava ferida. Ell li va explicar que havia passat uns quants mesos a la Northwest School, a Port Hadlock, una escola especialitzada en la restauració de vells ormeigs al costat de Seattle. Van adonar-se que aleshores ja podrien haver-se conegut. Escoltant-la, vigilava l'arròs. Al cap d'una dotzena de minuts va tastar-lo i va afegir-hi una miqueta de sal al seu gust. Després va ficar a la cassola les cebes, les salsitxes i les gambes. Va barrejar-ho tot per deixar-ho coure a foc lent uns quants minuts més, pujant lleugerament el foc. Quan l'arròs va absorbir tota l'aigua, va afegir llavors un raig d'oli d'oliva flairant. Es tractava d'una collita precoç feta amb el fruit encara verd. Finalment, va barrejar-ho per darrera vegada tot de nou i ho va servir. La cambra d'oficials estava perfumada. La Yala tenia un recargolament de tripes. Ella va callar, va seure a la banqueta de la cambra, va acabar-se un plat, després dos, i quan ella se'l va mirar amb un aire desesperat, ell li va servir al fons de la cassola.
2: Jesús, com diuen a casa teva, per algú que no tenia gana, caram, noia, a tu t'agrada menjar.
0: Ella va sospirar i va somriure.
1: Doncs sí, finalment tenia moltíssima gana. I a més, això estava superdeliciós.
2: Jo ho prefereixo a l'estiu, amb un o dos tomàquets tallats a deuets, però encara és millor a la tardor, amb uns quants calamars.
1: Oh, llavors em quedaré fins a l'estiu i tornaré a la tardor.
0: Va mirar-se-la amb inquietud. Tots dos van esclatar a riure.
1: I promise, it's a joke. T'ho prometo, és una broma.
0: Va exclamar fent grans gestos. L'intrigava. Ahir tan dura i agressiva, ara divertida i relaxada. Aleshores van parlar del perquè del seu retorn. El seu pare estava tan cansat i malalt que ella no havia volgut deixar-lo tornar sense que res no s'hagués fet per la Laura Blanchet. Havia parlat amb el seu director i havia aconseguit un permís suplementari. D'aquesta forma va acceptar de tornar-hi per fer una nova sustracció i també per veure si aquell home tan tranquil li tornava la confiança que havia perdut en ella mateixa. Però d'això ella no en diu res. Per la seva banda, en Paul va posar-la al corrent dels darrers esdeveniments. A més, podia comptar amb ella per investigar i veure què en treien de tot aquest entrellat. El vaixell ell disposava del material d'immersió necessari, així que van decidir efectuar la sustracció a la boia de la reserva l'endemà al matí. El temps passava. Van decidir llavors agafar el vell Volvo d'en Paul per trobar-se amb en François Dolza a la Universitat de Perpinyà.
3: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Radio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueras.
4: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 19 de juliol del 1979, Maria del Mar Bonet actua per primera vegada a la plaça del Rei de Barcelona. Fins llavors, aquest espai emblemàtic de Barcelona no havia acollit cap concert. La seva estructura, gairebé tancada, i la seva sonoritat l'han convertit en un lloc on, des d'aquella època, s'hi han realitzat concerts de música i altres espectacles. En aquella ocasió, la cantant mallorquina hi presenta el disc Saba de Terrer, publicat el mateix any. Escoltem un tema d'aquell àlbum, amb la veu de Maria del Mar Bonet, titulat Voldria tornar bé i veure.

0: Fins aquí voldria tornar Bé i beure, de Maria del Mar Bonet.
1: Ràdio Arrels. Ara Inés, 88.2.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Ismael. Tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè vull anar a la platja i menjo gelat de ma douche.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Es fa saber que després de la missa hi haurà sedau a la plaça.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 9.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord.

Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
2: Al matí, en Paul va presentar-se al bar d'en Raül. Havia pres la decisió de fer algunes verificacions en relació als deliris d'en Julius Warshawski. Per sort, un dels seus antics companys del col·legi era especialista en qüestions ambientals en un diari. S'havien tornat a trobar per casualitat en la inauguració d'una exposició de fotoreportatge a Perpinyà, el setembre passat. I van anar al restaurant Sud, situat al costat de la plaça del Puig, en el barri Gitano, per celebrar dignament aquell retrobament bevent més que de costum. L'Estefan Zeller va donar-li en aquella ocasió la seva targeta. En Paul es va procurar de monedes a la barra i es va dirigir cap al telèfon situat al fons del bar.
3: Podria parlar amb en Stefan Zeller?
4: Sí, sóc jo.
3: Hola, Stefan. Sóc en Paul Feder. Espero no destorbar-te.
4: Paul! Hola, camarada. Esclar que no. Tu no em molestes mai.
3: Mira, escolta, potser la nostra conversa s'allargarà un pèl. He de fer-te unes preguntes. En el diari encara t'encarregues dels temes ambientals?
4: Yes, man. I ara? T'has tornat ecologista o què?
3: Ah, i ara? Has sentit parlar d'una xarxa que es diu Nuclear Watch?
4: Sí, continua.
3: I què en penses? És creïble?
4: Calma't, Paul. Em telefones per demanar-me informació sobre Nuclear Watch. Ei, que no és tan simple, amic meu. Cal que m'expliquis una mica més per què t'interesses per Nuclear Watch.
3: Que has sentit parlar dels sentinelles?
4: Et telefono en 10 minuts. Dóna'm el teu telèfon.
2: En Paul va donar-li el número de la cabina. El to de l'Estefan havia canviat de sobte, el va notar més tens. I si malgrat tot el vell tenia raó, el telèfon va sonar exactament 10 minuts més tard.
4: Paul? Sí, sóc en Stefana. Escolta bé el que et diré. Poca gent coneix l'existència d'aquestes sentinelles i jo mai no he conegut ningú que en conegui un. Ves amb compte, tot plegat sembla una afer massa arriscada pels temps que corren.
3: Podria ser que la noia que va morir fa un parell de dies al Cap Biar en fos una. Has sentit parlar d'aquesta història?
4: Sí, esclar, vaig veure un teletip d'agència i com el cas va passar al país, com saps que era una sentinella. D'on es tret aquesta informació?
3: Per què carall és un tema tan delicat?
4: Per descomptat, ni llegeixes la premsa ni escoltes la ràdio, oi que no? Dins el món de l'atom existeix un projecte anomenat ITER. L'objectiu és el domini de la fusió nuclear per produir electricitat, substituint la tecnologia actual de fissió de nuclis d'urani o de plutoni. ITER serà un reactor experimental destinat a demostrar la viabilitat científica i tècnica de l'energia de fusió. És una energia fantàstica, com la que trobem en el Sol. La primera matèria necessària per a la fusió pot ser extreta de l'hidrogen contingut en l'aigua del mar, per tant inesgotable i gratuït, i a més no produeix gaires residus. Però hi ha un petit detall per determinar. Per a què funcioni, cal portar la barreja d'isòtops d'hidrogen a una temperatura de 200 milions de graus per tal que la reacció de la fusió es mantingui i pugui ser controlada. A aquesta temperatura, cap recipient ho resisteix. Cal utilitzar fluxos magnètics molt complexos i potents.
3: Fins aquí, més o menys, et segueixo, tot i que tècnicament em supera. I no ho acabo d'entendre. On és el problema?
4: De fet, hi ha tres problemes connectats entre si. El primer lloc, ITER representa un repte financer brutal. Es tracta d'una inversió de 10 miliards d'euros finançada per una dotzena de països participants en aquest projecte. Sabeu, doncs, que es tracta d'un projecte faraònic d'escala mundial. En segon lloc, el novembre del 2006, a França va obtenir la llicència de construcció del reactor experimental a Cadagassa, a la vall del Roine. França és el primer país nuclear del món amb 58 reactors per a una població d'uns 63 milions d'habitants. En comparació a Alemanya, un país amb molts punts semblants al nostre, tot i que amb notables diferències en aquest tema, ja que cal dir que en té 19 per a uns 85 milions d'habitants i ha previst desmantellar la major part d'aquests. En tercer lloc, i acabo ja, la fusió interessa als militars. En principi, el seu dogma és utilitzat en el compressor d'hidrogen, però en el futur, el domini de la fusió, el confinament inercial, permetrà miniaturitzar el tamany de les bombes atòmiques, tot un repte per a la tecnologia de l'armament. Entendràs per què els països de Nuclear Watch, d'una banda, són considerats com un perill pels estats nuclears i, de l'altra, són titllats de persona non grata a França, perquè qualsevol cosa que porti a la societat civil a reconsiderar el seu suport massiu a l'energia nuclear es veu com un atemptat contra els interessos vitals de la nació. Aleshores, ara, a més del projecte ITER, tu dius...
3: D'acord, però arriben tan lluny com per assassinar una científica?
4: No siguis tan ingenu. De l'operació clandestina realitzada a Nova Zelanda pels nedadors francesos per enfonsar el Rainbow Warrior, passant per l'assassinat de George Bessa per l'acció directa, la història nuclear francesa està plena de cadàvers. Si la teva sentinella va descobrir alguna cosa important, és possible que l'hagin neutralitzat.
3: George Bess? Aquest era el cap de Renault, oi? No hi veig cap relació amb tot això.
4: Escolta, Pol, abans de ser el cap de Renault, George Bess també va ser el primer dirigent del consorci Eurotif, la indústria d'enriquiment d'urani creada per França a Pierrolatte, inaugurada l'any 1979. Aquest consorci ho ha passat magre per poder reemborsar un deute de més d'un bilió de dòlars a l'Iran. A finals del 1986, una vegada més, l'estat francès va haver de tornar una engruna de 330 milions i finalment va rebutjar lliurar l'urani promès sota contracte als iranians. George Bessem va ser assassinat. Resulta estrany. Després, per rematar-ho, la fàbrica de Pierrolatte va ser batejada George Bessa. De fet, Acció Directa va crear una comissió formada per amics d'amics, una mena d'advertiment. A França, res no és senzill en relació al tema nuclear.
3: Ja ho veig. Escolta'm, una cosa més. No has pas sentit parlar d'algun problema que hagi passat aquests darrers dies a la Vall del Roine?
4: Doncs no. No obstant això, es parla força de la contaminació dels PCB, el que és bastant sorprenent, però res que tingui relació amb el tema nuclear. De totes maneres, tu ets lluny del Roine, no creus?
3: Sí i no, t'ho explicaré. Els afluents del Roine passen molt a prop d'aquí. El principi de Coriolis explica aquest fenomen. A l'hemisferi nord, tots els grans moviments són desviats cap a la dreta a causa de la rotació de la Terra. Llavors, quan el Roine desemboca al mar Mediterrani, es bifurca cap a la dreta i arriba així fins a les nostres terres. Si la noia morta era una sentinella, estava molt ben situada per vigilar les activitats nuclears de la Vall del Roine.
4: Vigila, Pol. Quan m'has parlat dels sentinelles, he penjat i he anat a una cabina pública bastant allunyada de la redacció del diari per telefonar-te. Siguis prudent. Fes com jo. Avui dia és molt fàcil punxar una conversa telefònica. Aprofundiré una mica en l'actualitat del Roine. Torna'm a telefonar d'aquí dos dies.
3: Perfecte. Per part meva, remouré una mica les coses per veure què més en puc treure. Un dels meus amics ha mort per culpa d'aquest merder.
4: Escolta'm bé, Pol. Si tot això finalment té caps i peus, voldré l'exclusiva, m'entens?
3: Sí, home, sí, no hi haurà cap problema. Tot i que, de moment, tot plegat són hipòtesis.
4: Cuida't, companya, sigues molt prudent i, sobretot, no t'oblidis de l'exclusiva.

0: En Paul va sortir de la cabina totalment perplex. Pel que semblava, el vell no havia explicat ximpleries, però d'aquí a trobar un lligam entre la mort de la científica i la d'en Loïc... va demanar un cafè. En Jauet no hi era. Li hagués agradat parlar de tot una mica amb ell. Va agafar el diari i va seure en un racó. A la quarta pàgina, una notícia relacionada amb l'afer el va impressionar. Capítol accidentat en la fe dels morts de Portvendres. L'article era curt. Avui es fan les autòpsies dels cossos de la Laura Blanchet i d'en Loïc Lebosac, assassinats tots dos a Portvendres aquests darrers dies. El comissari Fernan Costas, encarregat del cas, ha rebutjat respondre a les preguntes dels periodistes que l'esperaven a la sortida de la comissaria central. El seu adjunt ha colpejat un càmera de la televisió francesa. Recordem que fonts ben informades han afirmat que l'afer dels dos morts de Portvendres podria ser un ajust de comptes lligat a un cas de tràfic de cocaïna entre França i Amèrica del Sud. S'hauria trobat droga al domicili de la Laura Blanchet i a l'apartament d'en Loïc Lebosac han decomissat uns contenidors sospitosos. Aquests s'estan analitzant. D'una banda, la pista de la cocaïna sembla confirmar-se, però de l'altra, un dels col·legues de la Laura Blanchet, en François Dolza, es va posar en contacte ahir amb la nostra redacció per protestar en contra de l'acusació de tràfic de drogues de la qual considera que ella és víctima. Segons aquest testimoni, aquesta acusació és incomprensible per a totes aquelles persones que la coneixien. També va recordar que la Laura Blanchet participava activament en el comitè antidroga de la Universitat de Perpinyà. En Paul va tancar el diari i va deixar-lo sobre la taula. De cap de les maneres podien passar-se la història de les drogues. En Loïc Lebosac tenia un cosí a qui va estimar com un germà. Ara, farà un parell d'anys, va morir de sida. Es va contagiar per una xeringa infectada. Va ser una lenta agonia de 12 anys. En Loïc va ocupar-se d'ell fins al final, fent allò que calia fer en tot moment. Hi van haver algunes millores, però malauradament va patir una sèrie de crisis terribles amb molta més freqüència. Aleshores, va concebre un odi malaltís a tot el que tingués a veure amb el món de les drogues. Semblava igual per a la Laura Blanchet. Tot feia pensar en una possible manipulació. La versió del vell potser era la bona i la conversa amb l'Estefan també anava en aquest sentit. Per un moment se li va acudir telefonar al comissari Costas. Després de tot, ell tenia més mitjans per enxampar els fills de puta que havien assassinat en Loïc. Però posar-se en contacte amb la policia no li feia molta gràcia. Potser caldria anar a la boia cardinal de la reserva i fer una nova sustracció per enviar-la en Julius Warshawski a Harrisburg. La porta del bar va obrir-se. L'home que va entrar cercava en Paul. No l'havien enganyat. Estava allà, assegut al fons. En Jaume Ferrer va dirigir-se cap a ell. Va agafar una cadira i va seure davant d'ell.
1: Bon dia, Paul. Vols un altre cafè?
0: En Paul va mirar-se al vell Jaume. Se coneixien del port, però mai de la vida aquest s'hauria assegut a la seva taula d'aquesta manera. Què volia?
2: Com vas, Jaume? Mira, un tallat, si et plau.
0: Després d'haver-li fet un senyal al cambrer, va concentrar-se de nou en en Paul.
1: Has pensat fer quelcom per la mort d'en Loïc?
2: Quelcom? Què vols dir amb això? Explica't.
1: En Loïc no té res a veure amb el món de les drogues. Aquí tothom ho sap, això. Hi ha un altre motiu i aquests imbècils de policies no faran res, com sempre.
0: Va escopir a terra, tot i les protestes del cambrer que portava els cafès. En Jaume va esclatar a riure.
1: És jove encara. Quan tingui la meva edat també escopirà.
2: Els temps canvien, Jaume. I d'en Loïc, mira, no sé què dir-te. De debò que no en sé res.
0: Havia decidit ser prudent.
1: No, mira, et conec més del que et creus. Tinc amics que m'han parlat de tu. Amics, catalans i bascos. Tu no et quedaràs amb els braços creuats, sense fer res. He trobat una cosa que potser t'ajudarà. Si és que decideixes a fer alguna cosa, és clar. De totes maneres, no els hi donaré als policies. Aquells desgraciats, com sempre, no en farien res.
2: Com sempre, dius?
1: Així és, com sempre.
0: i va tornar a escopir. En Pol va inclinar-se cap endavant, encuriosit pel que en Ferrer havia descobert. Aquest va mirar al seu voltant amb prudència i va treure de la seva butxaca una cadeneta d'or.
1: Estava damunt del penya-segat, d'on la van tirar. Jo mateix vaig trobar el cos i vaig encarregar-me de telefonar als malparits de la policia. Té, agafa-la, devia ser d'ella. Mai ningú no hi va per allà. I si hi era des de fa temps, ja l'hauria trobat anant a pescar. Veus? Està feta malbé. Algú va llançar la noia des de dalt. Ella es va resistir i la cadeneta es va trencar.
0: En Pol va agafar la cadeneta. Sens dubte, es tractava d'una joia molt ben treballada. La tanca estava intacta. La cadena semblava sòlida. Una anella estava deslligada i oberta. Al girar-la, va veure una inscripció gravada que era força original. Midó i Duma.
2: Que saps què vol dir això?
1: No, i ara, però tu ho sabràs. I quan ho sàpigues, faràs el que calgui perquè en Luic deixi de ser tractat com un traficat de drogues.
0: En Pol va mirar la inscripció. No li sonava de res aquell idioma. En aquell instant, en Jauet va arribar llançant el seu crit de guerra quotidià.
3: Hola, bogatxos.
0: Anava carregat de provisions per al bar. Va dirigir-se al fons, on estava situat el magatzem. Va deixar les compres i va tornar a sortir perquè no havia deixat el cotxe ben aparcat. Va empènyer en Pol just quan passava pel seu costat i la cadeneta va caure a terra. En Pol va inclinar-se, però en Jauet va ser més ràpid.
3: Disculpa'm, germà.
0: Instintivament va girar la cadeneta per veure si hi havia res escrit. Es va quedar glaçat.
3: Mido i duma, i això d'on ho has tret?
2: Que tu saps què vol dir això?
3: T'estimo, vol dir t'estimo, és en fulbe o en pel, si ho prefereixes.
2: Que però em pots explicar què és això del pel?
3: És la llengua que parla la meva ètnia. Els pel viuen a l'Àfrica de l'Oest, s'estenen per diferents països, saps? Jo, per exemple, sóc de Malí. Bé, els pel són com els catalans, ho entens, oi que sí? Sobretot en Jaume. Ho vaig veure l'altre dia a la televisió. Els catalans són un poble sense estat, igual que els pel, encara que els pel són 16 milions, i els catalans...
2: 11 milions! Els catalans som 11 milions!
3: Bé, d'acord, cal saber que els pel són molt bons amb les joies, i aquesta et puc dir que és una de les més bones. És la típica que un home pot regalar-li a la seva promesa. Em pots explicar ara d'on l'has tret?
0: En Pol va haver d'inventar-se una història sobre un amic seu que volia autentificar aquesta joia. Va pensar en el vell americà. Un dossier lliurat a algú a qui tingués confiança. La persona en qui es pot arribar a tenir més confiança és la persona que estimes. Calia seguir la pista d'en Jauet encara que resultés descabellada. No hi havia cap comunitat Pol pels voltants i ell tampoc no en coneixia cap. En Jaume va marxar somrient, li brillaven els ulls. Estava segur que en Pol actuaria.

0: El comissari Costas no podia calmar-se. A l'arribar de bon matí, en Ménard li havia mostrat el diari.
1: Llegeixi, pàgina 4. Tenim un talp en el nostre equip. Algú ha filtrat informació a la premsa.
0: Ja només el comentari sobre la brutalitat d'en Ménard, ben coneguda pels periodistes, l'irritava. De fet, aquest cop, ell no havia tingut res a veure, malgrat tot la crònica havia pujat de to perquè no havia volgut respondre a cap de les preguntes formulades pels periodistes i ara li feien pagar. No obstant això, com sabien els periodistes allò de la cocaïna descoberta a l'apartament de la Loga Blanchet? I allò altre dels contenidors que s'estaven analitzant? Moltes persones estaven interessades en aquest afer. Estava sota la pressió del seu cap de Montpellier. Ell mateix passava comptes amb la direcció regularment sense oblidar-se del procurador que exigia estar informat diàriament. Una investigació explosiva. Necessitava una mica d'aire fresc per avançar al seu ritme. Va decidir convocar en Ménard.
2: Ménard, l'espero al meu despatx. Avisi en Brand, en Bernet i en Callar. Hem de parlar.
1: Ok. D'acord. Estan a la cafeteria, tret d'en Callar, que és a por vendre's, vigilant en Feder.
0: Quan van arribar, en Fernan Costas va aixecar-se per tancar la porta del seu despatx.
2: Bé, m'imagino que tots heu llegit l'Independent d'avui. Com collons els periodistes han sabut l'ús de la cocaïna a l'apartament de la Laura Blanchet? I la cosa dels contenidors?
0: Es va imposar un silenci incòmode.
2: Si algú de vosaltres ha parlat que ho digui ara, m'estimo més saber-ho.
0: Cadascú d'ells va negar tenir res a veure. En Fernan els coneixia bé. Si un d'ells hagués mentit, ell se n'hauria adonat. Encara que també notava que tot aquest merder i lo de les filtracions els irritava tant com a ell.
2: Bé, doncs, això ve de fora. Llavors, a partir d'ara, vull un silenci sepulcral sobre tot el que envolti la investigació. Si us plau, que res no surti fins que no tinguem els resultats definitius. Tot plegat fa molta pudor. Hem d'anar molt amb compte. Mentrestant, anem per parts. Comencem per tu, Brand. On estem amb la companyia de telèfons?
3: Tal com vostè havia pensat, la senyoreta Laura Blanchet estava parlant per telèfon en el mateix moment de la seva mort. De fet, va ser una conversa llarga que va començar a les 10:17 per acabar-se a les 10:58. És a dir, 40 minuts.
2: Ménard, què ha dit el forense en relació a l'hora de la mort?
1: Com que el cos ha passat un cert temps a l'aigua, ha sigut una mica menys precís que de costum. Però calcula que entre les 8 del vespre i la 1 de la matinada. Confirma, això sí, que ja era mort abans de caure a l'aigua. Per cert, la mort és deguda a dues bales de gran calibre incrustades al seu cap. No s'han trobat ni els casquets ni tampoc les bales.
2: Doncs això lliga. Continuï. Té la llista de les trucades?
1: Sí, ella trucava a un mòbil. La mala notícia és que aquest mateix mòbil estava al seu nom. Un telèfon de targeta que havia comprat feia uns 6 mesos. Telefonava cada dia aquest número, de vegades més d'una vegada. Cal dir també que des d'aquest telèfon mai no es va fer cap trucada.
2: S'ha localitzat? S'ha aconseguit localitzar on es troba?
1: No exactament, ja que es desplaça de Perpinyà a Port-la-Novella constantment.
2: Bé, si més no, tenim això. Ha verificat els números als quals va trucar i els que va rebre la senyoreta Blanchet aquests 3 dies? Res d'estrany?
1: No, no. Bé, ben mirat, sí. Just abans de telefonar al famós mòbil va fer una trucada, una altra trucada. És el telèfon del seu company de feina, un tal Dolzà, però ell no va despenjar.
2: El Dolzà del diari? El mateix que afirma que ella no pot estar embolicada en un cas de tràfic de drogues?
1: Sí, el mateix François Dolzà.
2: Bernet, és vostè qui ha interrogat els companys de feina de la morta?
4: Res de particular. Una noia sense problemes. Pel que fa a la seva vinculació amb el tràfic de drogues, tothom pensa que és quelcom d'incomprensible. Ningú no va notar res d'estrany. A més, aquesta noia participava en aquestes associacions de drogues de la universitat. Cap relació sentimental coneguda. Era una gran apassionada per la seva feina. Estava capficada en un treball de recerca en biologia marina. Els seus pares viuen a Normandia.
2: A veure, ens cal aprofundir més. Ha de tenir amics, altres hobbies, continuïn investigant, però primer m'heu de reconstituir l'agenda del dia de la seva mort. I vostè, Manar, el nostre capità de la goleta de Portvendres.
1: L'altra nit en Callar el va seguir des de que va sortir d'aquí. De seguida va trobar-se amb una dona que l'estava esperant, després van estar parlant en un bar i finalment van esfumar-se. Aquí els va perdre. Però unes hores més tard, la mateixa dona va acompanyar-lo en cotxe fins al seu vaixell. El cotxe és de lloguer, el va llogar a Barcelona. En sabrem més detalls avui.
2: Podríem dir que això comença a escalfar-se. Caldrà filar molt prim. Seguiu-lo sense que ho noti. Ell és el nostre Joker. Bran, examinim les trucades de la morta, les emeses i les rebudes. He de conèixer tots els contactes que va tenir la darrera setmana. Identifiqueu-los i investigueu-los. Qui s'encarrega de la investigació de l'entorn del pescador?
1: L'Aberto torna demà.
2: Doncs que se centri en el pescador. Passeu-li el dossier. Ens veurem demà al vespre. Mentrestant, manteniu-me al corrent de tot. Ho heu entès?

0: Sortint del bar d'en Raül, en Pol va tornar al seu vaixell. Havia telefonat al laboratori d'oceanologia de la universitat i havia parlat amb en François Dolza. En Pol s'havia presentat. Li va deixar ben clar que ell tampoc no creia en lo del cas de tràfic de drogues. Volia comparar els diferents punts de vista. Amb moltes reticències, en François Dolza va acabar acceptant de quedar cap a les 7. En el moll, a prop de la seva goleta, va veure que algú estava a bord, assegut sobre la baixada de la capota. Va apressar el pas molt emprenyat. Un altre cop es tractava de la bòfia. Quan va pujar a bord, la Iala es va girar esbossant un somriure afligit.
1: Bon dia, senyor Feder.
2: Iala? Però què caram feu aquí? Creia que...
0: Ella va aixecar els seus braços en senyal d'assossegament.
1: Sí, ho sé. En condicions normals hauria d'haver matxat amb el meu pare. Però vaig reflexionar i tots dos van parlar detingudament. Li ho explicaré.
2: Vingui, vingui, entrem i serà més càlid. Té gana? Farem una rosseta a la manera d'en Paul Ferrer.
1: No, no tinc gana, però... Escolti, porto la meva bossa. De fet, he vingut en tren i pensava... En fi, jo pensava que potser em podria allotjar aquí, al seu vaixell. Seria possible?
0: Va mirar-se-la amb una profunda incomprensió, encara que al mateix temps es mirava l'escena com un autèntic espectacle. Definitivament no en tenia gens ni mica les dones. Ahir mateix va estar a punt d'arrencar-li els ulls simplement per haver-li proposat de pujar al vaixell per prendre una copa. I resulta que ara volia instal·lar-se amb les seves pertinences. En Pol havia de fer una cara divertida, ja que la Iala no va poder aguantar-se i va esclatar de riure.
1: Sí, pot semblar estrany, ho sé. M'ha de disculpar per l'escena d'ahir a la nit. No podia aguantar més. Aleshores, està d'acord?
2: Agafarà la cabina de tribord del davant. Som-hi, baixem. Tinc una gana i aquí fora fa un fred.
0: Va mostrar-li la seva cabina, petita però prou confortable, amb el seu bany privat, i just després ja estava a la cuina preparant l'esmorzar. Va treure de la nevera 4 gambes ben fresques i uns quants musclos que tenia de la vigília. Va agafar un bon tros de salsitxa que va tallar en petits bocins i a continuació va agafar una bonica ceba de figueres per tallar-la a daus abans de desfer-la. En una cassola de terrissa va abocar-hi un generós raig d'oli d'oliva del país i va sofregir a foc lent la ceba, les gambes i la salsitxa. Quan les cebes van començar a enrossir-se, va posar tot el sofregit en un plat a part. La Iala havia tornat. Se'l mirava amb uns ulls ben oberts. Li recordava molt en Jeremy. De sobte, va tenir gana. Justament quan ella volia exposar-li les raons per les quals estava allà, ell la va interrompre.
2: Aturis, aturis, ja en parlarem més tard. Primer cuinem i després menjarem.
0: Es va encarregar de parar dos coberts a la taula de la cambra d'oficials. Va tallar una mica de pa i va obrir l'ampolla de vi negre que ell mateix li va donar, un priorat. Ella va tornar a observar allò que ell cuinava. Estava fascinada. Dins la cassola de terrissa on havia quedat una capa d'oli d'oliva i el sofregit de cebes, salsitxes i gambes, en Pol va ficar-hi dos gots d'arròs i 4 d'aigua. Va tornar a posar el foc lent, ho va amanir amb una miqueta de pebre d'espaleta i a continuació va abocar una dotzena de musclos i va afegir 4 bones rodanxes de botifarra negra. Va deixar-ho coure i de tant en tant ho anava removent. Va tastar el vi amb bon humor. En Pol notava que ella s'havia deixat anar.
1: Tu, vostè, caram, mai no sé si he de dir tu o vostè.
2: Preparar i menjar una paella bevent un priorat del 2001 ja crea el caliu necessari perquè em puguis tractar de tu, no ho creus?
0: Ella va ruboritzar-se posant-se lleugerament vermella.
1: Ok, ok. Si el costum francès és així, està bé. Eres cuiner abans?
0: Van estar parlant de tot, i de res. De mica en mica ella es va anar alliberant. Va parlar de la seva vida a Seattle, de casa seva a sobre del Puget Sound, vora el mar, on feia molt de temps que ningú no cuinava, del seu treball a la FEMA, l'Agència Americana de Seguretat Civil, on ella era especialista en contaminacions marines, de les seves missions amb la Coast Guard, amb seu a Port Angeles, a l'estret de Juan de Fuca. Estava fascinat pel gran torrent de paraules que deixava fluir aquella dona tan bonica i que alhora semblava ferida. Ell li va explicar que havia passat uns quants mesos a la Northwest School, a Port Hadlock, una escola especialitzada en la restauració de vells ormeigs al costat de Seattle. Van adonar-se que aleshores ja podrien haver-se conegut. Escoltant-la, vigilava l'arròs. Al cap d'una dotzena de minuts va tastar-lo i va afegir-hi una miqueta de sal al seu gust. Després va ficar a la cassola les cebes, les salsitxes i les gambes. Va barrejar-ho tot per deixar-ho coure a foc lent uns quants minuts més, pujant lleugerament el foc. Quan l'arròs va absorbir tota l'aigua, va afegir llavors un raig d'oli d'oliva flairant. Es tractava d'una collita precoç feta amb el fruit encara verd. Finalment, va barrejar-ho per darrera vegada tot de nou i ho va servir. La cambra d'oficials estava perfumada. La Yala tenia un recargolament de tripes. Ella va callar, va seure a la banqueta de la cambra, va acabar-se un plat, després dos, i quan ella se'l va mirar amb un aire desesperat, ell li va servir al fons de la cassola.
2: Jesús, com diuen a casa teva, per algú que no tenia gana, caram, noia, a tu t'agrada menjar.
0: Ella va sospirar i va somriure.
1: Doncs sí, finalment tenia moltíssima gana. I a més, això estava superdeliciós.
2: Jo ho prefereixo a l'estiu, amb un o dos tomàquets tallats a deuets, però encara és millor a la tardor, amb uns quants calamars.
1: Oh, llavors em quedaré fins a l'estiu i tornaré a la tardor.
0: Va mirar-se-la amb inquietud. Tots dos van esclatar a riure.
1: I promise, it's a joke. T'ho prometo, és una broma.
0: Va exclamar fent grans gestos. L'intrigava. Ahir tan dura i agressiva, ara divertida i relaxada. Aleshores van parlar del perquè del seu retorn. El seu pare estava tan cansat i malalt que ella no havia volgut deixar-lo tornar sense que res no s'hagués fet per la Laura Blanchet. Havia parlat amb el seu director i havia aconseguit un permís suplementari. D'aquesta forma va acceptar de tornar-hi per fer una nova sostracció i també per veure si aquell home tan tranquil li tornava la confiança que havia perdut en ella mateixa. Però d'això ella no en diu res. Per la seva banda, en Paul va posar-la al corrent dels darrers esdeveniments. A més, podia comptar amb ella per investigar i veure què en treien de tot aquest entrellat. El vaixell ell disposava del material d'immersió necessari, així que van decidir efectuar la sostracció a la boia de la reserva l'endemà al matí. El temps passava. Van decidir llavors agafar el vell Volvo d'en Paul per trobar-se amb en François Dolzà a la Universitat de Perpinyà.
3: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Radio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueras.
4: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 19 de juliol del 1979, Maria del Mar Bonet actua per primera vegada a la plaça del Rei de Barcelona. Fins llavors, aquest espai emblemàtic de Barcelona no havia acollit cap concert. La seva estructura, gairebé tancada, i la seva sonoritat l'han convertit en un lloc on, des d'aquella època, s'hi han realitzat concerts de música i altres espectacles. En aquella ocasió, la cantant mallorquina hi presenta el disc Saba de Terrer, publicat el mateix any. Escoltem un tema d'aquell àlbum, amb la veu de Maria del Mar Bonet, titulat Voldria tornar bé i veure.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia. Em dic Edel. Tinc 6 anys. M'agrada l'estiu perquè vol anar a la platja per jugar al futbol i menjar gelat al demà d'ús.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui, per celebrar el 8 de març, seguirem l'excepció de l'emissió sobre Donívola la tenda, l'Ingrid Ubiol, i partiré de dues paraules i no pas d'una. Dona i arxiu, i les relacionaré amb l'espectacle de la companyia menorquina Beta Teatre. Dona i no pas fembra, etimològicament ve de domina, la mestressa de casa, el famós domus llatí. En canvi, la fembra ve de fèmina, i fèmina es relaciona amb el femen, la cuixa, i el feminal, el sexe de la dona. Doncs aquesta dona és més la dona marsaliana, hereva de les bruixes castigades al llarg dels segles, que la mestressa de casa tradicional. Quan a la paraula arxiu, ve del llatí tardà archivum o archivum, i aquest del grec archeion, que era la residència dels magistrats i després la casa on es guardaven els llibres, és a dir, un espai clarament masculí. Relacionar dona i arxiu fa olor de pólvora, de cosa deliciosament prohibida. I és el que fa justament la companyia menorquina Beta Teatre des de fa una quinzena d'anys, quan dues de les seves fundadores, la Fàtima Anglada, documentalista, i la Paola Sibin, actriu i formadora, acabaven de ser mares. Beta Teatre es defineix com un col·lectiu de teatre social itinerant que té per objectiu, entre d'altres, escenifica la presència de les dones en el fons documental dels arxius, la seva vida i la seva lluita. Dona i arxiu és el nom del seu projecte i, cito, de l'espectacle atemporal de memòria democràtica. Escenificar, dramatitzar, fabular el que treuen dels arxius perquè el públic, molt participatiu, senti i experimenti, i treuen de l'oblit uns casos de dones, com aquesta noia menorquina de 14 anys, condemnada a la lapidació i després esculpada per una qüestió de dots, o aquesta dona mallorquina, condemnada al 1936 per haver xiulat mentre cosia. I podríem parlar de tantes altres dones condemnades per bruixeria. Més enllà de la presència de les dones en els arxius, s'interessen per les primeres dones que van haver d'imposar-se per ser arxiveres. I era la primera d'elles que van treure de l'oblit, un oblit relatiu, perquè aquesta senyora va morir fa tot just una quarantena d'anys, i per tornar-li veu i cos, na Maria Verger i Ventaniol, filla del faroner de Puntanatí, poeta, que va seguir les classes de la prestigiosa Escola de Bibliotecàries de Barcelona i que després seria arxivera i bibliotecària a Terrassa, sent acusada de cremar llibres. Bueno, encara una cosa de bruixeria. La tasca de Beta Teatre i del seu espectacle ambulant Dona i Arxiu és un apassionant work in progress. Tant de bo no tardi a venir fins a les nostres terres del nord de Catalunya. Que tingueu un bon dia.

0: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
1: Radio Arrels, el volum 88.2.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, soc la Kimani, tinc 5 anys i m'agrada l'estiu perquè vaig a la platja de

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui anem fins al Pallars Sobirà, a l'Alt Pirineu català, i més concretament a les Valls d'Àneu, que són un conjunt de valls de muntanya situades als afluents del riu Noguera Pallaresa a la seva part alta. Aquestes valls muntanyoses van tenir durant l'alta edat mitjana un govern propi anomenat el Bon Consell, i allà s'hi van construir moltes esglésies romàniques, tot i que no totes han arribat als nostres dies en bon estat de conservació. A principis del segle XX, els murals de moltes de les esglésies d'aquests pobles van ser arrencats i venuts a col·leccions d'art d'arreu del món. Per això, entre els anys 1919 i 23, el director general de Museus d'Art de Catalunya, Joaquim Folch i Torres, va considerar que la millor manera de no perdre aquest patrimoni era conservar-lo a Barcelona i va traslladar tot el que va poder al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i aquesta voluntat, que tampoc agradava als veïns dels pobles afectats, el convuls segle XX va fer que aquestes iniciatives per fer perdurar el patrimoni es veiessin complicades o aturades, i la venda de murals va continuar existint. En alguns casos, fent veure que les pintures s'arrencaven per portar-les a Barcelona, però acabant venent-les, sovint per trossos, arreu del món. Un d'aquests casos són els murals de Sant Llorenç d'Issabarra i Sant Iscle i Santa Victòria de Surp, de les quals un equip d'investigadors de la Universitat de Barcelona en va localitzar fragments en una col·lecció privada a Suïssa l'any 2023. Des de l'any 1992, a les esglésies romàniques d'aquestes valls s'hi organitza el Festival d'Ansànau, una escola d'estiu de música i dansa tradicional impulsada pel coreògraf Joan Serra. Sentim la cançó La Cigarrera del conjunt Criatures, que va actuar l'any 2020 a l'església de Sant Víctor de Saurí, a la Vall d'Àssua, en el context del Festival d'Ansànau.

0: Acabem de sentir la cigarrera del conjunt Criatures que van actuar el 2020 a l'església de Sant Víctor de Saurí, una d'aquestes esglésies de les Valls d'Àneu que són catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Bages, 95.
3: Baby, you don't know what I'm

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 11.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: L'hora 100% en català.
0: A Ràdio Arrels.

Aquests són Sopa de Cabra i la cançó Mai trobaràs. Sopa de Cabra, que és un grup de rock català fundat l'any 86 a Girona i que ha fet alguna de les cançons més destacades del rock dels anys 90 a Catalunya. Van popularitzar molt l'inici dels concerts en el qual el cantant sortia a l'escenari dient «Bona nit, malparits». Els seus membres més destacats són el Gerard Quintana, el Josep Tió, el Pep Bosch, el Cuculíssic i alguns altres membres que han estat menys anys. L'any 91, Sopa de Cabra publicaria el disc Ben Endins amb 3 cançons en castellà, cosa que faria emprenyar molt una part del seu públic que els anomenaria Sopa de Venuts i aniria a boicotejar els seus concerts arribant a tirar-los pedres. Aquest fet va quedar immortalitzat amb un vídeo de la televisió local de Cardedeu, una de les primeres en actiu i que enregistrava l'arxiu, que té una entrevista a peu de concert a un espectador molt emprenyat que en els darrers anys s'ha viralitzat a xarxes socials. Sopa de Cabra va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2023.

0: Això era Hores Bruixes de Sopa de Cabra, una cançó del 1996. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Sopa de Cabra.
1: Ràdio Arrels, Alenyà, 95.

0: Petites veus d'arrels.
1: El dia em dic Cali, tinc 6 anys. M'agrada l'estiu perquè m'agrada gelat de xocolata.

0: Ràdio Arrels. És migdia.
1: Ràdio Arrels.
2: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
3: Marc Timón estrena pels 100 anys del concurs de Vic una sardana titulada Un mateix afany, i l'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. El grup sardanista Riallera ha celebrat 100 anys del concurs de Vic, sent la primera entitat que aconsegueix aquesta fita per la sardana esportiva, i ho celebra amb una estrena de Marc Timón. Aquest és del programa 496 i tenim més titulars. L'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat el món sardanista. L'agrupació sardanista calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui. I el campionat de Catalunya de Vic torna a deixar uns resultats favorables per la colla Maggi i destaca per l'errada de repartiment de la colla Violetes. Una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de coble de l'Escola de Música de la Bisbal, que arriba ja a la seva sisena edició. I Jordi Molina estrena per sorpresa una sardana que podem escoltar al podcast. Convocats als novens premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català. Quines categories hi ha? Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Ena de Marc Timón, un mateix afany dedicat als 100 anys del concurs de Vic. Aquest dissabte, el grup sardanista Riallera va celebrar la 100a edició del concurs de Vic a la plaça Major de la capital d'Osona, vàlid pels campionats Veterà, Granà i Gran B. Ara en parlarem als esports, però anem a explicar aquesta 100a edició del grup sardanista Riallera, que és la primera vegada que un grup sardanista, una entitat, arriba a aquest número pel que fa als concursos de sardana esportiva. Vic ha estat la primera població i ho han celebrat el grup sardanista Riallera amb aquesta estrena en càrrec a Marc Timón titulada Un mateix afany. El concurs va comptar amb la Cobla La Principal de Llobregat i, a banda de la competició que és habitual a cada any, també hi va haver altres actes per commemorar l'efemèride, així com certs representants polítics, com per exemple el conseller Ramon Espadaler. A les 8 del vespre, a la mateixa plaça, s'hi va comptar amb la participació d'algunes entitats de cultura popular de la ciutat que van donar la benvinguda a les colles, així com una ballada protagonitzada per més de 100 exdansaires vigatans. Finalment, la sardana de Germanó, que va tancar aquest acte, va ser aquesta estrena de Marc Timón dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar a les 100 edicions del concurs tal com recull el grup sardanista Riallera. Anem a escoltar aquesta sardana sencera tal i com es va estrenar per la Cobla La Principal de Llobregat dissabte passat. Trobareu imatges del concurs a les nostres xarxes socials.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I no marxem de Vic, però anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
2: Perquè, com dèiem abans a la notícia d'obertura, aquest concurs de Vic, edició número 100, va ser vàlid pel campionat Granà, Gran B i Baterà, i també per les colles del territorial de comarques barcelonines. A càrrec de la Copla, la principal de Llobregat, les colles es van veure les cares a partir de les 10 del vespre en aquest campionat de Catalunya, de la primera fase, tant del campionat Gran com del campionat Baterà. Pel que fa als enfrontaments de les colles del campionat de Catalunya en categoria Granà, en la primera sardana, en Ball en 3, recordem-ho, es van enfrontar la colla Mans Amigues de Cassà, que va guanyar a la colla Mirant el Cel de Sabadell, i la colla Violetes del Bosc de Barcelona va guanyar a la colla Maig, també de Barcelona. En la tercera sardana, la colla Maig va guanyar a la Mirant el Cel, mentre que les Violetes del Bosc i Mans Amigues van empatar això a la segona sardana. I en la cinquena sardana, que és la tercera pel campionat Gran, doncs, que era l'última seva, la colla Violetes va guanyar a la colla Mirant el Cel, mentre que la colla Maig va guanyar a Mans Amigues. Per tant, un resultat favorable altre cop aquesta temporada per la colla Maig, que ha estat un descobriment, i també aquest empat a zero, podríem dir, a la segona sardana entre Violetes i Mans Amigues, es deu a que Violetes es va equivocar repartint, per tant, va perdre tota la seva puntuació, i Mans Amigues va fiscalitzar malament aquest repartiment, per tant, també va perdre aquesta puntuació. Pel que fa a les colles de categoria Gran B, en la primera sardana, la colla Tarragona Dansa de Tarragona va guanyar a la colla Nanúfers de Banyoles, mentre que en la tercera sardana, la colla Solstici de Barcelona va guanyar a la colla Nanúfers i va perdre contra la Tarragona Dansa. En categoria veterana, la segona sardana, és a dir, la seva primera, va determinar que les colles Ressò del Vendrell i Sabadell de Sabadell guanyessin a la colla Dansaires de Maig de Barcelona. La colla Sabadell també va sortir victoriosa de l'enfrontament amb la colla Amics Dansaires de Cassà de la Selva. Les colles Toc de Dansa de Tarragona i Enèrgica de Terrassa van guanyar l'enfrontament contra la colla Arrels de Dintre el Bosc de Manresa, i la colla Toc de Dansa també va guanyar a la colla Claro de Goges de Banyoles, la qual al seu torn va guanyar a la colla Enèrgica. Pel que fa a la quarta sardana, la segona per als veterans, la colla Sabadell va guanyar a les colles Toc de Dansa i Claro de Goges, la colla Amics Dansaires va guanyar a les colles Claro de Goges i Ressò, dos enfrontaments. La colla Enèrgica va guanyar a les colles Ressò i Dansaires de Maig, la qual va guanyar a la colla Arrels de Dintre el Bosc. Com dèiem, aquest campionat també va ser vàlid per les colles del territorial de comarques barcelonines. Una de les sardanes que van ballar els grans, la segona, va ser Els ocells et canten. Una sardana amb molts canvis d'aires de Conrad Saló. No podria ser d'un altre que no fos ell. L'escoltem a càrrec de la Copla Marinada, una sardana de 1959 dedicada a la mort del seu pare. L'escoltem, Els ocells et canten, de Conrad Saló.

0: coplejant.cat.
1: I marxem de la plana de Vic per anar a més llocs del territori.
2: Connexions al territori.
1: I de l'interior a la costa, perquè el Far de Calella va acollir divendres el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi dins del Festival NEC. El cantautor solsoní va repassar amb la Cobla i la seva banda els temes dels dos discs que tenen en comú cantant en català, francès, italià, castellà o aranès, entre d'altres idiomes. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I l'agrupació sardanista Olot va celebrar aquest diumenge la 63a edició del seu aplec de la sardana al Parc Nou d'Olot, amb les cobles Bisbal Jove Ciutat de Girona i la local, la principal d'Olot. Dins de la 34a edició del cicle Nits de Música al Claustre Sant Cugat, divendres a la nit es va celebrar un concert de la Cobla Juvenívola de Sabadell al claustre del monestir de Sant Cugat del Vallès. La Cobla, aquest any, celebra el seu 50 aniversari. I aquest cap de setmana ha estat Festa Major a Llambilles i l'Associació Pessebre Vivent de Llambilles va organitzar una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona al Parc de l'Estació. S'hi va estrenar una sardana de Josep Antoni López dedicada al poble. I per acabar, com cada dilluns, el d'aquesta setmana hi va haver ballada a la nit a Olesa, organitzada per Olesa Sardanista. En aquesta ocasió hi va participar la Cobla, la principal del Llobregat, una ballada que ha deixat imatges d'una plaça plena de gom a gom de sardanistes ballant. Escoltem un dels temes de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.

0: Això era Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.
1: Coblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Educació.
0: I una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de cobla de l'Escola de Música Conrad Saló de la Bisbal. El curs ha estat impartit per Marcel Sabater i ha estat ja la sisena edició d'aquest taller de 3 dies que s'ha celebrat a la Bisbal d'Empordà. Dels 15 alumnes, 9 han estat actius al curs i 6 han estat alumnes d'escolta. El programa es va desenvolupar des de dilluns 6 de juliol fins a dimecres 8 de juliol i hi van constar una introducció tècnica bàsica a la direcció per a cobla i després un assaig de cobla format pels membres mateixos del curs. Dimarts 7 de juliol va seguir aquest assaig amb cobla on cada un dels membres del curs passava a dirigir una de les peces que interpretarien al concert del 8 de juliol a la tarda. Un concert on s'hi van interpretar obres com Les impressions camperoles, de Joaquim Serra, però també les danses de Vilanova de Toldrà, Camins de Jesús Ventura, La fageta d'en Jordà, també de Toldrà, La plec de tardor de Conrad Saló, en Pere Gallarí, de Joaquim Serra, o Montmagastre. També La nupcial, de Joan Lamote Grignon. Anem a escoltar en Pere Gallarí, una sardana de Josep Maria Vilà i Gandol, a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya. És una sardana de 1924. L'escoltem.

0: Això era en Pere Gallarí, una sardana de Josep Maria Vila i Gandol.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies.
0: I l'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat a les cancel·lacions del món sardanista. L'agrupació sardanista Calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui a causa del foc que hi havia al voltant d'aquesta població. L'agrupació sardanista Calderina va emetre un comunicat notificant que la ballada amb motiu de l'Escaldàrium aquest passat dissabte es cancel·lava arran de la cancel·lació de totes les activitats programades dins de d'aquesta festa i a causa del foc i del fum. Som Sardana va emetre un comunicat on explicava que enviaven el seu escalf a la població de Caldes de Montbui i als equips d'emergència. Anem a escoltar una sardana dedicada a aquesta població de 1946. És de Josep Maria Boix i es titula Montbui.

0: Hem escoltat Montbui de Josep Maria Boix a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català. L'agenda.
0: I anem amb un recull de l'agenda perquè és infinita, totes les ballades a Som Sardana. I és que comencem a dimarts 21 de juliol perquè 7:45 hi ha sardanes a Torroella de Montgrí amb la Bisbal Jove i també a les 9 a Palau Solità i Plegamans amb la principal de la Bisbal. També 10:15 a Porreig la Sant Jordi. Passem a dimecres 22, sardanes a Cadaqués amb la principal de Banyoles, a Palamós amb la Juvenívola de Sabadell a partir de 9:50 i a la mateixa hora Tiana, la Lluïsos Cobla. A les 10 de dimecres que ve, Castelló d'Empúries, la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora, però a Sants Montjuïc, hi haurà la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I dijous 23 de juliol a les 7 hi ha Ballada d'Arenys de Mar amb la principal de Banyoles. A la mateixa hora, Sant Adrià de Besòs, la principal de Terrassa, hi farà una ballada, i a les 8 del vespre a Lleida hi haurà una ballada de festa major del barri de la Bordeta amb la 11 de setembre. 9:15 de dijous que ve, a Castellà del Vallès hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell, i a les 10 a Vilanova de la Muga hi haurà els Rossinyolets. També a les 10 a Llançà hi haurà la Baix Empordà, i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Lluïsos Cobla. Divendres que ve destaquem, per exemple, la ballada de festa major que farà la Maricel als Hostalets de Pierola a 7:15 de la tarda, i a 9:50 de la nit la Maricel serà a Martorell. A la mateixa hora a Manlleu hi haurà la Mediterrània, i a les 10 a Artesa de Segre hi haurà la Vents de Riella. Serà la cloenda de les sardanes a la fresca d'Artesa de Segre. També a les 10 de divendres que ve a Tordera hi haurà la Verga Jove, i dissabte 25 de juliol a Caralps hi haurà ballada de festa major 2:00 amb la principal d'Olot, i a les 5 de la tarda començarà el 22è aplec de la sardana de la Garrotxa, a la Canya, a la Vall de Bianya, al Parc de la Vall de Bianya, amb les cobles Bisbal Jove, Juvenívola de Sabadell, la principal d'Olot. Dissabte 25 de juliol, també a les 6 de la tarda, 5a festa de l'estiuetge amb una ballada a Ribes de Freser amb la Ciutat de Terrassa, i a les 7 de la tarda a Begues hi haurà la Ciutat de Cornellà amb la ballada de festa major. A la mateixa hora, però per la festa dels Elois de Berga, hi haurà la Cobla Pirineu. I a les 7 també ballada amb la Juvenívola de Gramunt a Arbeca. També dissabte que ve a les 7 a Solsona, ballada amb la Juvenil Ciutat de Solsona, i també el 31è aplec de la sardana de Torredembarra a partir de les 7 i a les 10 de la nit amb la Reu Jove i la Marinada. Dissabte que ve també hi ha el 42è aplec de la sardana amb la Cobla Principal de Tarragona, la Palma d'Ebre. I dissabte que ve també a les 8 del vespre, festa major de Sant Pol amb una ballada amb la Sabadella. A la mateixa hora que la fet hi haurà la Maricel, i passem a diumenge. Perquè 12:15 ballada a la Foliol amb la Tàrrega, i també a 12:00 festa major de Sant Julià de Lòria amb la Vents de Riella. També diumenge que ve hi haurà a les 6 de la tarda ballada a Sant Joan de les Abadeses amb la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora Rubí la Contemporània. A les 7 de diumenge que ve, 26 de juliol, Camp de Bànol, hi haurà ballada amb la Verga Jove, i a les 7 també a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 7:45 a la Seu d'Urgell la Vents de Riella, a la mateixa hora a Blanes la Flama de Farners, a 7:45 també a Castelldefels la Baix Llobregat, i a Calella hi haurà la Marinada també a la mateixa hora. A les 8 del vespre de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Juvenívola de Gramunt, a Premià de Dalt hi haurà la Maricel, i a les 10 de la nit de diumenge a Calonge i Sant Antoni la Flama de Farners. A la mateixa hora a Mataró hi haurà la Contemporània per les Santes. I dilluns 27 de juliol a Perpinyà la Cobla serà la principal de Rosselló a partir de les 9, i a 9:50 a Olesa de Montserrat hi haurà la Sant Jordi, a les 10 a Santa Coloma de Farners la Flama de Farners, i a 11:45 de la nit doble ballada de les Santes, sardanes i xindriada a Mataró a la plaça Santa amb les cobles Ciutat de Girona i la principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem doncs la tradicional revetlla de Sant Jaume que organitza l'agrupació sardanista de Calella el proper dissabte 25 de juliol a partir de les 8 del vespre al passeig de Manuel Puigverd, amb sopar popular espectacle familiar de cobla de la cobla Bisbal Jove amb sardanes, també després per ballar, i exhibició de la colla Mans Amigues de Casa de la Selva, que farà lluïment i punts lliures, i també el tradicional concurs de fanalets fets a mà per la mainada. Tots els nens que presentin fanalet de manera gratuïta, fet a mà, sobretot, doncs optaran a un premi, que és una joguina ben especial, cada una diferent per tots ells. Per tant, mentre esperem aquesta revetlla de Sant Jaume de l'Agrupació, anem a escoltar una de les sardanes que fan servir cada any per acabar aquesta revetlla, que és El Sereno, que sona a les 12 en punt de la nit. És de Josep Colligora, a càrrec de la principal de la Bisbal, i l'escoltem avui aquí al Coplejant per tancar l'agenda.

0: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
1: I tornem a les estrenes perquè n'hem tingut una de sorpresa aquesta setmana.
0: Coplejant, les estrenes.
1: I és que ha estrenat ni més ni menys que Jordi Molina, per sorpresa, aquesta passada setmana. Va ser dijous 9 de juliol a Castellà del Vallès. El blanenc de naixement torroellenc d'adopció va estrenar Amb els braços oberts. Així es titula aquesta sardana que va estrenar a una de les ballades del cicle d'estiu de Castellà del Vallès, dedicada a la sardanista Eulàlia Sagrera i encarregada pels seus familiars. La va interpretar la cobla La Principal de Llobregat, cobla del compositor a la plaça del Mercat de Castellà del Vallès, davant la mirada expectant dels familiars, la dedicatària i també tots els sardanistes que van ballar aquesta sardana, que podem escoltar ara amb la gravació de l'estrena càrrec de La Principal de Llobregat. És Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina, que ja s'ha anunciat que també estrenarà el concert del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest agost. Per tant, en tornarem a estar pendents, però de moment escoltem aquesta estrena de Jordi Molina, Amb els braços oberts.

0: Això era Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina.
1: T'has llegit les bases?
0: L'ENS de l'Associacionisme Cultural Català convoca els 9ens Premis d'Antoni Carné amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. Els guardons repartiran 5.500 euros entre els guanyadors i guanyadores i les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre a premis@ens.cat. Aquest any l'entitat incorpora una novetat i és que dels 10 punts de valoració de cada candidatura se n'atorgarà un a aquelles entitats que estiguin associades a una federació cultural d'àmbit nacional o que en siguin una, per exemple, en el cas de les sardanes, que estiguis associat a la Som Sardana, la Confederació Sardanista de Catalunya. Anem a veure les categories. El Premi BBVA a l'entitat de l'Associacionisme Cultural serà recompensat amb 3.000 euros i en la tria de l'entitat guanyadora el jurat valorarà els principals projectes impulsats, la capacitat de mobilització i dinamització cultural i també les polítiques de salvaguarda del patrimoni. Pel que fa al Premi Previsora General, el projecte de l'Associacionisme Cultural Català premiat amb 1.000 euros s'adreça a temporades, cicles, programes culturals o projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. El Premi Arts Cooperativa l'activitat de l'Associacionisme Cultural Català també està recompensat amb 1.000 euros i premiarà una iniciativa puntual o periòdica de màxim una setmana de durada. En aquest cas, els criteris per decidir la candidatura guanyadora seran l'originalitat de la proposta, la perspectiva dels drets culturals i la transversalitat d'expressions culturals. El Premi Bonari a la Comunicació de l'Associacionisme Cultural Català està recompensat per primera vegada amb 500 euros i reconeixerà la divulgació de la cultura popular catalana per part d'un periodista, comunicador, programa o mitjà o editorial. I finalment, el Premi ENS de l'Associacionisme Cultural Català a la Persona, dirimit per la Junta Directiva de l'ENS, s'atorgarà a un activista que hagi destacat per la dinamització cultural en relació amb l'associacionisme cultural. El Premi BBVA a l'entitat es farà públic durant l'acte de lliurament dels 9ens Premis Antoni Carné, que se celebrarà el divendres 30 d'octubre de 2026 a Barcelona, amb lloc encara a publicar.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició amb una sardana dedicada a les Santes de Mataró, i és que estan a punt d'arrencar les Santes de Mataró, que hi ha molta gent en aquest país que les veu molt, sobretot els mataronins i mataronines. Jo en tinc una part, per tant, allà hi serem. Anem a escoltar-la, és de Salvador Comas, i es titula, evidentment, les Santes de Mataró. És una sardana de 1956, per tant, aquest any fa anys rodons. I anem a escoltar-la per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals, i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblejant. Plegeu força.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Free.
1: Ràdio Arrels és la una.
2: Ràdio Arrels. Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
3: Avui amb jazz europeu, amb una harmònica que fa el tren, una trompeta mig catalana que evoca una ciutat occitana i Brel amb una gran orquestra de jazz belga. Per començar, Big Mama i l'harmonicista que fa el tren és Joan Pau Comelles, un dels seus acompanyants habituals, un virtuós d'aquest instrument tan popular. Amb el guitarrista Miguel Talavera, l'any 2000, els tres van fer el disc Tableau de Blues, en el que hi trobàvem aquest Mystery Train.

Mystery Train, Big Mama, del seu disc Tabla de Blues del 2000. El trompetista Reinald Colom és un músic que anem escoltant en aquests 20 de jazz. És un dels millors trompetistes de l'escena jazzística catalana. Va néixer a França, però a partir que la seva família s'instal·lés a Barcelona, s'ha mogut bàsicament per Catalunya, on ha aconseguit el sobrenom del Miles Davis català. Escoltarem el disc Evocación, que va gravar el 2009, que va fer en col·laboració amb el guitarrista Chicuelo, doncs, inspiració flamenca.

Toulouse de Reinald Colom amb el guitarrista Chicuelo del disc Evocación. I acabarem amb una producció del 2016 molt belga, Brel, amb la Brussels Jazz Orquestra i el cantant nascut a Brussel·les, David Lynch. Hi trobem les cançons que molta gent posaríem a la llista de les cançons que més ens agraden de Brel, cantades com si fossin estàndards del jazz.

0: Matilda amb el cantant David Lynch, amb la Brussels Jazz Orchestra, amb cançons de Brel. Abans la cantant Big Mama, amb l'harmonicista Joan Pau Comelles i la trompeta de Reinald Colom.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a 100 per dels Forcats, 93.1.

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
1: I encara tens la carpa amagada dins el garatge de l'amo del pis.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Talia, 6 anys i m'agrada l'estiu perquè m'agrada la piscina.

0: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.
1: Merci, merci.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Vin de clàssica, Berenguer Vallespí.
5: El compositor italià Ottorino Respighi va néixer el 1879. Va tenir una formació internacional. Després d'estudiar a Bolonya, va anar a Sant Petersburg a prendre lliçons de composició i orquestració amb Rimsky-Korsakov i a Berlín va assistir a conferències de Max Bruch. Avui escoltarem d'ell un dels tres arranjaments de corals de Joan Sebastià Bach, que van ser completats i escoltats per primer cop el 1930 sota la direcció de Toscanini a Nova York.

Transcripció orquestral d'una de les tres corals de Joan Sebastià Bach, feta per Ottorino Respighi, amb la Seattle Symphony Orchestra, dirigida per Gerard Schwarz. El famós quintet La Truita, Schubert el va escriure quan tenia 22 anys, el 1819. Es diu La Truita perquè el quart moviment que escoltarem és una variació d'un lied del mateix Schubert, titulat així, La Truita. És un quintet amb piano, violí, viola, violoncel i contrabaix, i no pas la formació habitual de quartet de corda amb dos violins amb el piano afegit.

El quart moviment del quintet per piano, opus 114, La truita, de Schubert. I acabarem amb Philip Glass, és un dels compositors contemporanis més famosos, probablement per les músiques de films que ha fet. La seva música repetitiva es pot adequar molt bé en segons quines escenes. Del film The Hours, de Stephen Daldry, del 2002, el tema The Poet Acts.

0: The Poet Acts, del film The Hours, de Stephen Daldry, la música de Philip Glass.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Forques, 95. Suà!

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Nael, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu perquè vaig a la piscina.

fliu, flau. Nosaltres som els que som aire. Pim, pam, pum. Escorcollem les muntanyes. Pim, pam, pum. De vegades una paca, un burro,

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Començarem escoltant el saxofonista Jean Toussaint. Ell és americà. Va ser un dels membres d'Art Blakey i els Jazz Messengers als anys 80 i després se'n va anar cap a Londres i des d'aleshores es mou bàsicament per Europa. El disc que escoltarem, Blue Black, és del 2002.

One for Ronnie, de Jean Toussaint, del seu disc Blue Black del 2002. I ara seran 4 minuts d'una banda de jazz experimental. Seran només 4 minuts i tampoc es tracta d'un jazz excessivament experimental per les orelles dels més clàssics. Es tracta del grup Polar Bear de Londres, un dels grups de prestigi del jazz experimental britànic.

Peepers del grup Polar Bear. I acabarem amb un músic múltiple, un home de diversos instruments, compositor, actor, ballarí, productor, Idris Akamur. A Chicago, cap als anys 70, va fundar el grup de Pyramids, que continua en actiu. Acaben de fer un disc, We Be All Africans, que escoltarem properament. Avui l'escoltarem en un disc que va fer el 2004 en homenatge a Cuba, com indica el seu títol, Homage to Cuba.

0: Santeria d'Idris Akamor, del disc Homage to Cuba del 2004. Abans hem escoltat el saxofonista Jan Tosseny i el grup Polar Bears.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.

Tot tornarà al començament, just abans de ser present. Sols manca de concepte.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Roman, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu perquè menjo gelat de xocolata.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Vin de clàssica, Berenguer Vallespí.
6: Aquests 20 de música clàssica, avui amb tres compositors catalans, Enric Granados, Eduard Toldrà i Juli Garreta. Granados és un dels compositors catalans de més projecció internacional, probablement perquè, com tots els artistes en aquell moment, va passar per París. Era també un gran pianista. De Granados escoltarem una obra que durant molts anys ha estat oblidada, la suite Elisenda, per piano i orquestra, que es va estrenar a Barcelona el 1912, és basada en poemes d'Apel·les Mestres.

el primer moviment de la suite Elisenda, El jardí de l'Elisenda, d'Enric Granados. Granados va estrenar aquesta suite el 1912 i dos anys més tard Eduard Toldrà escrivia el seu quartet en do menor. A més de ser compositor, Toldrà era un molt bon violinista. Va fundar el quartet de corda Renaixement, que va tocar per tota Europa. El quartet que escoltarem va ser el primer que va escriure. Després vindria el més conegut de tots, Vistes al mar.

L'Allegro del quartet en do menor d'Eduard Toldrà amb el quartet sonor. Del 1914, data d'aquest quartet de Toldrà, al 1919, quan Juli Garreta va compondre la cèlebre sardana Juny, que escoltarem en versió orquestral. Juny és una sardana molt popular i després de la guerra a l'estat espanyol, quan els segadors i la Santa Espina eren prohibits, la gent va aprendre aquesta sardana com un himne. Fins i tot abans de la guerra va optar a ser l'himne nacional de Catalunya. Ara és l'himne oficial del seu poble, Sant Feliu de Guíxols. L'arranjament per a orquestra que escoltarem el va fer Enric Casals, el germà de Pau Casals.

0: la versió orquestral de la sardana Juny de Juli Garreta amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Abans hem escoltat altres dos compositors catalans com Eduard Toldrà i Enric Granados.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Maïssan, tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè a l'estiu podem anar a la platja i també a l'estiu podem broncejar.

que es va fer conèixer l'any 2009 quan tenia 14 anys amb el disc Joan Chamorro presenta Andrea Motis. Bé, ara ha fet un disc, Emotional Dance, ja sense Joan Chamorro, que és el director de la Sant Andreu Jazz Band, d'on han sortit tot de joveníssims músics que van alimentant el jazz a Catalunya. En aquest disc, Andrea Motis ja hi va com a líder, interpreta estàndards del jazz, s'estrena com a compositora, versiona cançons catalanes com La Gavina o una cançó dels Amics de les Arts i canta una cançó d'Antonio Carlos Jobim i Vinícius de Moraes, Chega de Saudade.

Chega de saudade, d'Andrea Motis, del disc Emotional Dance 2017. D'una novetat a un disc del 1962, que reunia dos músics importantíssims de generacions diferents, el pianista i director de l'orquestra Duke Ellington i un jove trencador, el saxofonista John Coltrane, d'aquest disc My Little Brown Book.

My Little Brown Book, Duke Ellington i John Coltrane, del disc que van fer junts l'any 62. I per acabar, tornarem a un disc dels anys 90 que ja hem escoltat, el segon que va publicar la pianista i cantant de l'Azerbaidjan, Aziza Mustafa Zadeh. El disc Always el va fer en format de trio amb el baixista John Patatucci i el bateria Dave Weckl, on, segons explica, hi són presents records de la seva infància.

0: Marriage Suite d'Aziz Mustafazadeh del seu disc Always del 1993. Abans hem escoltat el darrer disc d'Andrea Motis i aquella trobada als anys 60 de Duke Ellington i John Coltrane.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Salses, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Tenzin, tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè hi ha vacances, piscina, mar i m'agrada el gelat.

Folie cagnée.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.
4: Avui serà amb Vivaldi, amb Delibes i amb Saint-Saëns, que passarem aquests 20 minuts de clàssica i per començar aquest primer moviment, l'Allegro, del concert per a dues guitarres de Vivaldi amb l'Orquestra Cambra d'Israel, amb el duo de guitarres Castellani-Andriaccio.

El duo de guitarristes Castellani i Andriaccio amb l'Orquestra Cambra d'Israel amb aquest primer moviment del concert per a dues guitarres de Vivaldi. Ara escoltarem la soprano occitana nascuda a Tolosa, Madí Mespler, va néixer el 1931, amb un fragment, amb un moment del primer acte de l'òpera L'Acmé de Leo Delibes, una òpera que es va estrenar el 1883 a l'Òpera Còmica de París, i justament escoltem l'orquestra i els cors al Teatre Nacional de l'Òpera Còmica sota la direcció d'Alain Lombard, la soprano, doncs, Madí Mespler.

del primer acte de l'ACME de Delibes amb l'orquestra i els cors del Teatre Nacional de l'Òpera Còmica sota la direcció d'Helene Lombard. Hem escoltat a la soprano Madi Mesplé. I acabarem avui amb el concert per piano més cèlebre de Saint-Saëns, és el número 2, és una composició del 1868 que es va estrenar a la Sala Pleyel de París sota la direcció d'Anton Rubinstein. Escoltarem el darrer moviment, el tercer d'aquest concert per piano número 2 de Saint-Saëns, amb la Filarmònica Orquestra, amb la pianista Idil Biret.

0: La pianista turca Idil Biret, amb la Filharmonia Orquestra, amb aquest tercer moviment al darrere del concert per piano número 2 de Saint-Saëns. Avui hem començat amb un moviment d'un concert per a dues guitarres de Vivaldi i hem continuat després amb moments molt bonics del primer acte de l'Acmé de Leo Delibes.
1: Bin de Clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95. Ja comencem.

tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. Lo desterro se'm falla, cuita dormir a l'altra riba, que mos ullets tenen son i el que

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Evina, tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè hi ha el saló dels animals i m'agrada anar al restaurant que té piscina i animals.

Ara ja no sóc esclau de la il·lusió. Ara ja no sóc esclau del meu cor. Ara ja no sóc esclau de ningú. Ara ja no espero res de tu.

ara ja no sóc esclau de la il·lusió. Ara ja no sóc esclau del meu cor. Ara ja no sóc esclau de ningú.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels.
3: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
4: Ràdio Arrels.
5: Avui instrumentistes cantants, un pianista, un guitarrista i un trompetista. En certs moments, més cantants que instrumentistes. El pianista i cantant Nat King Cole va començar com a pianista de jazz i va acabar com a cantant d'èxit popular amb cançons que no tenien res a veure amb el jazz. Fins i tot va arribar a fer ombra a cantants com Frank Sinatra o Bing Crosby. Recordareu els seus èxits com el Bésame Mucho o Ansiedad, fruit del seu apropament a la cançó mexicana. L'any 57 tot això encara no havia arribat. Del disc After Midnight, un estàndard del jazz, Sweet Lorraine.

Sweet Lorraine, Nat King Cole, del disc After Midnight de l'any 57. Un altre bon músic americà que ha cercat a rendibilitzar al màxim el seu treball, el guitarrista George Benson, guitarrista i cantant. De fet, ha anat alternant el jazz i la música més comercial. Hi ha un lligam entre George Benson, que escoltarem, i Nat King Cole, que hem escoltat. El 2013, per celebrar els seus 70 anys, el guitarrista va publicar My Inspirations, un homenatge a Nat King Cole. Escoltarem George Benson amb una cançó que va ser un èxit, un gran èxit, del rock dels anys 50, Tequila. Tequila.

0: Tequila!
1: Tequila, George Benson, del seu disc Guitar Man del 2011. El trompetista Chet Baker, un dels músics més populars de la història del jazz, va començar ja de petit com a cantant, abans que el seu pare li regalés un trombó que després va canviar per una trompeta. L'any 74 va fer el disc She Was Too Good To Me, on interpretava aquella cançó que van fer als anys 40, Cosme i Prevert, i que després va esdevenir una cançó d'èxit global, Les Fulles Mortes.

0: Les fulles mortes de Cosme i Prevert amb el trompetista Chet Baker del seu disc She Was Too Good To Me de l'any 74, abans el pianista cantant Nat King Cole i el guitarrista cantant George Benson.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Vives, 88.2.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Justin, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè me'n vaig a Disneyland per divertir-me.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Mosset, 95.5.
2: Fent com feien Siurant, escèptic ben notori, declaro, fatigat, del tot desenganyat, que vull anar pel món amb un sol accessori, un rètol que tot hora em veureu del coll penjat. Jo no me'n passo res, tot em sembla irrisori. Déu, diable, paradís, infern i purgatori, els bons recompensats i els dolents castigats, i el cos de Déu el calze, present però incorpori, i el vi que esdevé sang i els olis consagrats. Jo no me'n passo res, tot em sembla irrisori. I la bona aventura, l'art endevinatori, les cartes del tarot,

notari els testimonis dignes d'un crèdit ben patent i el bon tracte durant un interrogatori i aquells que han confessat ben espontàniament. Jo no m'empasso res, tot em sembla irrisori. La presó, el cadafal i algun altre exutori i l'eficàcia de tota condemna mort.

passo res, tot em sembla irrisori. Damunt la tomba, tot discurs exclamatori, allò d'era un bon fill, bon pare, bon marit, era el millor de tots, també el més meritori, un sant, un tros de pa, el més noble esperit. Jo no m'empasso res, tot em sembla irrisori.

cori i el fan plorar i cridar amb esperança i por i els mil romansos de qualsevol repertori i els morts que sempre calen per a un demà millor. Jo no m'empasso

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

your exquisite wife, Baba, fills me with the urge to defecate.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.

Blanda diu que viatjava a través del temps, que de sobte era crimí i l'endemà la pels 100 anys. Que per una mena de miracle tu el veies sempre allà, sostenint un petit got amb líquid coure entre les mans. Tiquiano.

0: Ràdio Arrels.
1: Aquestes vacances...
0: Escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

herida mai no ha curat. Hem viscut un llarg viatge i encara ens queda coratge per avançar. Hem rigut, també hem plorat. Hem parlat, també hem callat.

Hem viscut els nostres dies amb les velles alegries que ens han deixat. A vegades les recordes com si foren velles ombres que no han marxat.

0: c'est pas pareil.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

fred de la nit. Cruixen sota els seus peus espurnes de gebrades, palles sota el pes.

Tanca la porta. Prova d'escriure un xic, cerca una melodia, dubta de ser músic. I quan arriba l'alba, se li escapa un gemec i m'adono que aquest home ara sí el conec.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.

de merda solenita, llorejats amb corones d'oralita, crítics cretins, granadistes frenètics,

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Aquestes vacances, escolta Radio Arrels.
2: Radio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
3: Ràdio Arrels.